0: El Club Caprabo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte. Amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
1: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a Joan Miró Cercles. Una exposició essencial per comprendre Joan Miró a través de grans obres clau en un diàleg amb la llum, l'arquitectura de Sert i el recent inaugurat Jardí dels Xiprers. T'esperem aquest estiu a la Fundació Joan Miró.
2: A la cadena Ser i Ser Catalunya.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Som dissabte 25 de juliol, dia en el que notarem un descens de les temperatures i que fins i tot ens obligarà a agafar el paraigües de cara a aquesta tarda. Què hem d'esperar per avui? Núria Saró, què tal? Bon dia, com estàs?
4: Hola, molt bon dia. Aquest migdia notarem el descens tèrmic, però ara mateix les temperatures encara són altes. Avui moltes màximes mouran entre els 30 i 35 graus. Una jornada que comença amb alguns núvols, però atenció a aquesta tarda, que tindrem xàfecs i tempestes fortes tant al Pirineu com també entre les comarques de Barcelona, de Girona i també al massís dels ports. Aquesta tarda entrarà el mestral de tramuntana, bufant amb intensitat, i els ruixats seguiran també durant la matinada al litoral. Ara mateix els termòmetres van des dels 20 graus a Girona, 21 marquen a Lleida, 26 a Tarragona i 28 a Barcelona.
3: Gràcies, Núria. Repassem ara l'actualitat informativa.
2: A la cadena SER i SER Catalunya.
3: El Tribunal Suprem ha aplicat per primera vegada l'amnistia a 8 acusats de delictes de desobediència o desordres públics relacionats amb el procés. Entre els amnistiats hi ha l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i altres membres de la mesa, Pol Valero.
5: Després de l'aval de la Justícia Europea a la llei de l'amnistia, el Suprem l'ha aplicada a 4 causes diferents. La primera, la dels membres de la mesa del Parlament el 2019, Roger Torrent, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado, acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès debatre sobre la monarquia i l'autodeterminació i haver tramitat iniciatives parlamentàries a favor de la independència. L'alt tribunal també ha amnistiat l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán, i 3 activistes més condemnats per les protestes contra la sentència del procés a Barcelona i a Girona.
3: És el primer moviment del Suprem després de la sentència del TJUE. Gràcies, Pol. El tribunal encara té pendent pronunciar-se sobre l'aplicació de l'amnistia a tota la cúpula del govern de l'1 d'octubre. L'alt tribunal no mourà fitxa fins que el Constitucional també avali la llei, i això es preveu que sigui aquesta tardor. Més coses. L'oposició demana explicacions al Departament d'Educació, que aquest matí, ahir al matí volíem dir, ha anunciat que les proves PISA que s'havien de fer públiques el mes de setembre no seran comparables amb les d'altres anys per un error estadístic.
6: Queda clar, per tant, que no és el govern de la bona gestió, i davant d'aquest greu error, des del grup parlamentari de Junts hem registrat la petició de compareixença de la consellera Esther Niubó al Parlament.
7: És inevitable que sorgeixin sospites sobre si aquest error respon únicament a incompetència o si va haver interès a evitar un nou revés educatiu. I amb dues hipòtesis són preocupants i greus.
3: Són Mònica Sales, portaveu de Junts, i Lorena Roldán, portaveu del Partit Popular, qui no entenen per què Catalunya quedarà fora dels resultats internacionals. És el que es va anunciar ahir des del departament d'Esther Niubó, des d'Educació. El resultat de les proves PISA no servirà ni per comparar amb l'any anterior, ni amb els alumnes de les altres comunitats, ni tampoc amb els altres països. Àlex Calatrava.
8: La 50ena de centres catalans que el 2025 havien de fer la prova han exclòs a un 23% del seu alumnat per problemes conductuals o cognitius. És molt per sobre del 5% que recomana l'OCDE, que organitza les PISA. Com a conseqüència, els resultats no són prou representatius de l'alumnat català i, per tant, Catalunya desapareixerà de l'informe.
9: El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell català.
8: És Sònia Fernández, directora general de Currículum de la Generalitat. Educació ja ha obert una investigació per esclarir els fets.
3: I l'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament a la història d'Espanya entre dues persones amb VIH. Que els protagonistes són dos homes de mitjana edat, amics entre ells, i un li ha donat un ronyó a un altre. Oriol Soler.
10: A Catalunya hi ha 35.000 persones amb el virus i cada any se'n diagnostiquen 500 casos nous. El cap d'infeccioses de la Vall d'Hebron creu que és una fita perquè reconeix el dret d'aquestes persones a ser donants d'òrgans, però alhora diu que hi ha molt camí per recórrer.
11: En este caso, los pacientes no han querido salir por un tema decisión propia, y eso indica todavía el estigma que existe de esta patología.
10: Els dos pacients evolucionen favorablement i l'operació s'ha fet amb cirurgia robòtica.
3: El govern i els comuns presentaran una proposició de llei amb 5 mesures per accelerar la construcció de pisos protegits sense haver de canviar els plantejaments urbanístics. Els canvis més destacats contemplen permetre augmentar un 20% els pisos previstos en un solar, sempre i quan els extres siguin de protecció oficial. A més, també es vol facilitar la conversió d'oficines, hotels, aparcaments en alçada o locals de planta baixa en habitatge. Són Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Jessica Albiach, la líder dels comuns.
12: Obtenir habitatge de protecció oficial, de protecció permanent, allà on fins ara no era possible.
13: En 4 anys, Catalunya podria passar a tindre 20.000 habitatges més de protecció oficial i, per tant, habitatge accessible.
3: Les mesures seran temporals durant 4 anys i s'aplicaran als municipis tensionats, uns 270 a tot Catalunya. La setmana que ve podran tornar a casa els veïns d'un altre dels blocs de pisos desallotjats per l'esvoranc del Putxet a les obres de la L9 del metro de Barcelona. I la següent serà un altre bloc el qui tornarà cap a casa. Així s'arribarà al 60% dels veïns que ja hauran pogut tornar a casa seva. Per la resta, però, encara no hi ha data. Elia Pijuan.
14: Són els veïns de Sant Gervasi de Cassoles 54, un total de 31 habitatges i un local. El 40% restant, tot i encara no poder tornar a casa, podrà cobrar les bestretes a partir de la setmana que ve, fins a 2.000 euros al mes per unitat familiar. Pilar Díaz és la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona.
15: Dels 8 edificis que es van evacuar, la propera setmana podrà tornar un tercer edifici i hi hauria un quart ja per la setmana següent. 1.200 euros per persona, en funció del nombre de persones que conforma la família, fins a 2.000 al mes.
14: Els tècnics també faran noves inspeccions de cara als propers dies per comprovar que el terreny està en bon estat.
3: I els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de la mort d'un treballador de 54 anys que va morir ahir mentre treballava a les obres de remodelació de l'estadi del Nou Camp Nou a Barcelona. L'home va rebre un fort cop per causes que encara no s'han pogut aclarir. Es tracta d'un operari que ha mort a causa d'un cop mentre estava realitzant tasques de pintura en una plataforma elevadora. Els serveis d'emergències mèdiques es van desplaçar fins a l'estadi, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És el primer accident mortal en aquestes obres que van començar l'any 2023 i que Inspecció de Treball a Catalunya ja ha vigilat des de ben de prop. De fet, va multar una de les empreses subcontractades amb 1 milió d'euros per tenir 80 treballadors sense els papers en regla. I el Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres i que va cremar 2.200 hectàrees.
12: Que pot haver indicis d'incompliment i, per tant, procediríem els propers dies a iniciar un expedient sancionador que no els puc acotar ni la quantitat, no està instruït, per tant, anirem informant, però sí que hi ha alguns indicis d'incompliment del propi contracte.
3: És Sílvia Paneque, consellera de Territori, qui recorda que hi ha una via oberta judicial i demana prudència. I aquesta setmana, aprofitant que s'ha celebrat el Dia Mundial del Cervell, us expliquem que ha estat identificada una peça clau de la fertilitat. Són unes cèl·lules immunitàries que resideixen precisament al cervell, que és el nostre òrgan més complex. Ens ho explica tot plegat la Susana Ruiz.
16: L'estudi impulsat per la Fundació La Caixa ha descobert que aquestes cèl·lules immunitàries del cervell regulen les neurones de la fertilitat a través d'una proteïna anomenada RANK. La troballa obre la porta a futures aplicacions clíniques.
17: Yo creo que el descubrimiento es pertinente a nivel de diagnóstico también, ¿no? Porque hay muchos problemas asociados a la reproducción o a la fertilidad cuya causa no está clara y esto abre una nueva vía de un biomarcador a investigar, si realmente puede haber cambios en la proteína RANK o demás.
16: Eva González es la directora de la investigación.
3: Gracias, Susana. Y nosotros anem acabant i ho fem avui amb música, amb Pablo Alborán, que aquesta nit actua al Festival Sons del Món, a Roses, a l'Alt Empordà. Marxem amb aquest Tiempos Bonitos de Pablo Alborán. Nosaltres us desitgem que passeu un molt bon dia de dissabte.

0: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
1: Oyente, ¿alguna vez te ha pasado que has mirado el reloj y has dicho, la leche, se me ha pasado la hora de oír el faro de Mara Torres?
2: Me ha pasado.
1: Te ha pasado, ¿no?
2: Y da una rabia.
1: Normal.
2: Claro, porque dices, ya me lo he perdido.
1: Claro.
2: Ya me he perdido a mi Mara.
1: Claro.
2: Ya me he perdido a mi Mara.
1: Tranquilo.
2: Ya me he perdido a mi Mara.
1: Escuche.
2: ¿Qué?
1: Que no pasa nada.
2: ¿Cómo?
1: Porque si se pierde a Mara un día, lo oye en la aplicación de la cadena SER.
2: Gracias, aplicación. Gracias.
3: Descarga la aplicación de la SER.
2: Gracias.
3: Una nueva forma de escuchar.
2: Gracias.
4: Es la 1 a las 12 en Canarias. Las autoridades acaban de aumentar la cifra de personas evacuadas por los incendios en Madrid y Ávila. Son dos municipios más en Madrid, según acaba de anunciar el delegado del Gobierno en la comunidad. En total, cifra en 73.000 las personas afectadas, entre evacuados o confinados. En el puesto de mando en Cenicientos está nuestra compañera Belu Jiménez. ¿Qué más sabemos?
5: ¿Qué tal, Lorena? Pues sí, acaba de confirmar el delegado del Gobierno, Francisco Martín, que aunque los dos fuegos, el de Ávila y el de Madrid, aún no se han juntado, desde ahora pasa a tratarse como un único incendio. Lo escuchamos.
6: Hablamos ya de un incendio único y fruto de ello acabamos de celebrar una reunión, la primera reunión de un CECOPI conjunto con los compañeros de Castilla y León y los representantes también de los distintos servicios de la Comunidad de Madrid.
5: Como decías, aumentan de nuevo las evacuaciones, se desalojan dos localidades más en Madrid, Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real. Y además todo el Valle del Tietar en Ávila. En total son 73.000 las personas confinadas y evacuadas. Todas las localidades van a recibir un S-Alert indicando a dónde deben dirigirse. Además, en cuanto a las hectáreas, aunque son cifras de momento provisionales, ha confirmado el delegado que ya han calcinado en Madrid 20.000 hectáreas y que en Ávila la cifra será algo similar, en torno a las 20.000 hectáreas también, 40.000 hectáreas en total.
4: En la parte política, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acaba de llamar a la unión institucional para luchar contra la emergencia. Lo ha dicho esta mañana en Santiago de Compostela.
7: Trasladar que todos somos uno. España en este momento no puede tener ninguna discusión sobre la necesidad de colaborar y de trabajar juntos para salir de esta situación, que de momento sigue siendo crítica.
4: La UME gestiona ya la emergencia desde un único puesto de mando para los incendios de Ávila y Madrid, por los que el Gobierno declaró la emergencia nacional. Y en los deportes, en marcha la penúltima etapa del Tour de Francia. Borja Cuadrado. Atención, Borja. Bueno, pues de momento es todo. Continúa la concursación con Miguel Anómalo y Virginia Riezu.
3: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
8: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. A la Cadena SER i SER Catalunya... Tot és comèdia. Amb Claudi Arcarons.
9: Què tal? Bon dissabte, com esteu? Últim cap de setmana al capdavant del Tot és comèdia. Ha passat volant, ho sé, però no podia marxar sense que abans passés pel programa Mariona Borrull.
10: Com Hola, estàs? Què tal?
9: Molta il·lusió, això, perdona.
10: I tant que sí, fem un mano a mano.
9: Mano a mano. Com estàs? Què tal aquest juliol? Mica polèmic.
10: Sí, acalorat i polèmic. Jo crec que a l'estiu surten les polèmiques, perquè com que tenim tan poc a dir-nos, al final acaba sent tot bastant més el foc, que
9: hem d'omplir. El foc, el foc al cos. Ui, parlarem de tantes coses. Avui comentarem les últimes polèmiques en pel·lícules i sèries, però abans celebrarem la vida d'una icona del Raval i del transformisme. Tu coneixies la Hilda Love, Mariona?
10: Sí, havia vist el documental i realment un personatge increïble, una referent.
9: Per parlar-ne, Jessica Pulla, què tal?
11: Hola, què tal? Com esteu?
9: Transformista, vedet antifeixista. Ja havies passat pel programa, ara fa un any, més o menys.
11: Sí, per aquestes dates, sí.
9: Sí, contenta de tornar-te a veure.
11: Jo també, de tornar-se aquí.
9: I avui tornes per parlar de Hilda Love, que va morir el passat 13 de juliol. Quan la vas descobrir, tu?
11: Jo la vaig descobrir... O sigui, jo crec que tenia mínimament constància de que existia, però res de l'altre món. I a més, com que ja actuava poc, quan la vaig començar a ubicar, que va ser el 2023-24, vaig dir, és que no sé si segueix en actiu o no aquesta persona, no sé si la puc veure en algun lloc. I llavors, casualment, vaig veure que venia una Chocochurros, jo, sense ser nada d'eso, em vaig plantar una Churros a veure-la.
9: Per la Gilda Love.
11: Per la Gilda vaig anar una Churros, aquella nit, mira, inclús vaig lligar.
9: Tu creus la Gilda Love? Èxit doble, vas anar a la Gilda Love, uns besitos.
11: I després la vaig tornar a veure el 2024, a principis del 24, a la presentació que feien a l'Ateneu del Raval de l'altre documental que té a Filmin, a part del Cantant de les Azoteas, n'hi ha un altre, que es diu Gilda Love tal qual, i també va actuar una miqueta. I llavors me vaig poder acostar, la vaig saludar, i ja està. I poc més, no vaig tenir el gust de conèixer-la molt, m'hauria encantat.
9: Qui potser sí que va tenir el gust, no?, és la també transformista Brigitta Lamour, que tenim al telèfon. Què tal?
12: Ai, bon dia i feliç dia de Sant Jaume, que em fa molta il·lusió.
9: Brigitta, tu eres una gran amiga de la Gilda, on us veu conèixer?
12: Doncs mira, no parlarem d'edats perquè no m'agraden, perquè el tema de les edats no m'agraden, ni la cronologia tampoc, però afortunadament he tingut la sort de ser amiga seva en els escenaris, però sobretot fora. La part que no es veu, que és la part que més m'agrada, que és la de veritat, perquè si ella va fer, i sobretot aquella generació que malauradament ja porto un parell d'anys que m'està marxant molta gent, doncs aquella gent van fer molta xarxa, molt teixit, això que ara s'escolta tant. Doncs a ella vaig tindre la sort de ser, sobretot, amiga, tant en l'escenari, però sobretot a fora, amb el seu dia a dia.
9: I per qui no la conegui i estigui dient, ostres, jo la Gilda Love no la tinc jo situada, com diríeu així breument, qui era Gilda Love?
11: Bueno, per mi diria que és... Suposo que també per el tema de l'edat i tota la trajectòria i tot, com l'essència del transformisme ha estat a nivell estatal, jo crec.
9: Brigitta?
12: Doncs totalment d'acord amb la meva neboda, amb la presidenta de la genitalitat.
11: Efectivament.
12: Perquè és així, reivindiquem el transformisme. Jo no sóc drag queen, això ja s'encarreguen unes altres, que per cert, no sé si estareu amb mi, però estan sortint per sota les pedres.
11: Oi? I llavors, oi? Oh! Quin horror,
12: sí, filla? Ho dic de debò. Després ja veurem quina trajectòria tindran, però sempre els hi recordo, i per això avui he volgut participar d'això, perquè està la Jèssica, perquè vull que tinguin discurs, perquè no ho donem per fer les coses. Però, bueno, no vull sortir del tema. La Gilda és el que ha dit ella, és l'essència del transformisme, com ha de ser i com va ser, i que tant de bo continuï. Si ara li voleu posar un anglicisme, mal fet, però és cosa vostra. Però, sobretot, ella és l'essència del transformisme. És l'actitud, l'activisme, la xarxa i el reivindicar-se. Elles no tenien ni idea del que era la identitat, del que era l'orientació, el que era l'expressió de gènere. Però elles van lluitar perquè nosaltres avui estiguem en llibertat. I ella representa això.
9: Doncs, noies, bueno, no pot quedar més clar. Avui al Tot és Comèdia fem un homenatge, un especial, un comiat a la catxonda de Càdiz, Gilda Love. Situem-nos una mica perquè ella va néixer el 1925, tenia 100 anys quan va morir. Brigitta, què explicava, tu que la vas conèixer més en profunditat, de la seva vida abans d'arribar a Barcelona?
12: Sé moltes coses que per discreció no explicaré, però ha tingut una vida molt dura, ens assemblem molt. Jo també, malauradament, jo tampoc he tingut una vida molt, molt fàcil, però ella doncs, li va passar igual, però encara amb temps encara molt més difícils. Ella va néixer a San Fernando, a Cádiz. Jo vaig estar vivint a San Fernando, casualitats que no existeixen també. Una família nombrosa, també jo una família nombrosa, però no havia carinyo. Llavors, amb això, doncs, ella va tenir una vida molt dura, però sempre va ser tal qual, mai va perdre mai la seva identitat. I això és una cosa que s'ha de posar en valor. Molta gent la coneix només per la part artística, però ella mai va perdre la identitat en uns temps molt difícils.
9: És que era l'època de... O sigui, recordem la llei de vagos i maleantes, o sigui... Sí, i que ella sí, ho deia, però, no?, que els germans li havien fet bastant la vida impossible. O sigui, que no sé si sí. A vegades ens fem la idea de què significava fer transformisme en aquella època. O sigui, de la valentia que suposava.
12: Així és, perquè Clàudia, ella va néixer a la Segona República, imagineu-se, en temps de llibertat, però malauradament va vindre la Guerra Civil, la dictadura i ironia de la vida. Dos germans que van intentar matar-la. Ella era la petita de 20. Els dos germans que van intentar matar-les, ironies de la vida, ja no estan, perquè ella ha sigut l'última de marxar, van ser homosexuals que van viure al Brasil, justícia divina.
9: Clar, és, ella també representava una de tantes persones que havien de fugir, no?, i buscar-se la vida fora del país. Va passar per París, no?, on em sembla que va, sí, va descobrir tot aquest món de l'art transformista.
12: Abans a París, Clàudia, ella sí? va marxar voluntària amb 16 anys a l'exèrcit. És una etapa molt dura.
9: Sí, sí,
12: imagineu-vos com ha d'estar una persona a casa seva que la intenten cremar, la intenten matar, la van tirar un pou. Bueno, barbaritats que vulguin dir més. Va tindre molt de carinyo de la seva mare. La seva mare la intentava protegir, però imagineu-vos la feinada d'aquella pobra noia, perquè era una noia, la mare, a l'època també, amb tants fills que només es dedicava a parir i a criar. No li donava temps d'estar per tothom, però quan li passava alguna barbaritat d'aquestes, la mare li donava molt suport, trellava els nens. Però ella, imagineu-se la situació, que va anar al capellà del poble, allà a San Fernando, i li va dir, per favor, vull anar voluntària a l'exèrcit perquè no aguanto més aquesta vida i en aquest poble no vull viure. I ella se'n va anar de voluntària als paracaidistes, a Sidi Ifni, al desert. Una vida molt dura, i no vulgueu saber el que va patir allà en els legionaris paracaidistes. Tot molt dur, filla, molt dur.
9: Bueno, però és el que dieu, no? Que, ostres, és molt important no oblidar aquestes històries i explicar-les, no? De saber d'on venim i que hi ha hagut molta gent abans que s'hi ha deixat la pell, literalment, perquè ara sigui que la situació sigui diferent.
11: I una,
9: no,
11: cosa, sí, i una cosa que a mi m'agrada molt de les dues úniques vegades que l'he vist i a partir dels dos documentals que he vist d'ella, que és que sempre ho explicava amb una tendresa. Ho podries explicar des de la ràbia, perquè jo, per exemple, moltes vegades injustícies que he vist, que ni punt de comparació amb les que viu ella, jo les explico des de la ràbia, no? Com a molt fent burla, com menyspreant a l'altre que m'ha menystingut o el que sigui. En canvi, ella ho explica com tot des d'una elegància, des d'un punt com tan amable de bueno, vaig veure això, però estic aquí, no? Mm. Que és el més important. I això és el que a mi també em va com... Bueno, se m'ha inspirat molt d'ella, no? De dir, ostres, malgrat tot, tu ho expliques amb molta ironia, amb molta broma i, com... I tot això del servei militar. A mi m'agradava molt com ho explicava de me fui al ejército perquè mi família me decía me tengo que hacer un hombre. I me hice uno, me hice dos, me hice tres. I comença a dir-ho tot. I clar, per mi cada vegada que escoltava això era un sí, perquè em sembla tan divertit i tan ben jugat i tan ben trobat que és que inclús et fa gràcia, tot i que saps que el que va anar a passar va ser un infern.
9: En canvi, un cop arriba aquí a Barcelona, no, es fa un lloc al barri xino, com deia ella, i comença a ser, no, una icona dels escenaris d'aquí, i també hi troba la família, aquesta família escollida, no, que no havia pogut tenir o que no havia tingut el carinyo que s'esperava. En vides com les de la Hilda és importantíssim tenir això, una família escollida 100%. Que t'aculli.
11: Jo crec que sí, i sobretot ara que estem retrocedint tantíssim amb tantes coses pel que fa a drets i auges reaccionaris d'ultradreta, crec que toca molt crear aquestes xarxes. No només per cuidar-se i abraçar-se i consolar-se en moments tristos, que evidentment hi han de ser, i jo em considero molt afortunada perquè tinc aquesta xarxa i és molt guai tenir-la, sinó també des del punt de ens hem d'organitzar col·lectivament, perquè estan passant moltes coses a nivell estatal, a nivell català, a nivell internacional, que és que si no trobem aquests espais i ens organitzem entre totes i deixem enrere les ferides que ens fan com separar-nos una mica o cabrentar-nos una miqueta les unes amb les altres, se'ns menjaran vives. Llavors, per mi és importantíssim tenir això, no? Sobretot quan t'has de s'exiliar, no? Perquè al final Hilda Lovell va patir el s'exili com l'ha patit tantíssima gent i la segueix patint tanta gent LGTBI, no? Llavors, com molt important recordar-ho, de dir, no estàs sola, però és que a més anem totes a una, no? Anem totes agafades del braç, endavant, i les que caiguin, doncs les aixequem les unes a les altres i seguim, sí, sí.
9: El noteu, aquest companyerisme, ara, Brigitta? Entre
12: bueno,
9: les
12: primera,
9: de la producció?
12: Sí, primera m'ha anat molt bé que parlés la Jessica, perquè m'ha emocionat molt les seves paraules i no hagués pogut parlar, perquè m'agrada que ella, amb el jove que és, hagi tingut aquesta sensibilitat, perquè tant la Hilda com una servidora, i jo sóc d'una altra generació, tot i que tinc 120 anys, jo també vaig patir tot això i també ho giro en positiu i també li dono el consell a la Jessica que tota aquesta ràbia la giri en positiu, perquè jo també tenia aquella fase que tot era la ràbia, d'una pena, doncs no, hem de girar-ho en positiu perquè així som més fortes, més valentes, com aquesta gent que no ens estima, que són tota aquesta ultradreta, són ignorants, perquè són ignorants, nosaltres, quan ho girem en positiu, les deixes bloquejades. Llavors, per aquesta banda, m'ha anat molt bé fer aquesta parada per respirar i agrair-te les paraules, perquè és veritat que ella tenia aquesta manera de girar-ho en positiu. Aquesta broma de fer no va ser que es va fer voluntàriament un home, dos, mil, no, no. Va patir violacions. Clar. Llavors, girar-ho en positiu és una eina molt bona. Ja venint al 2026, Jo normalment treballo sola, normalment. Jo porto molts anys treballant sola, però les poques vegades que he tingut que participar, que estic molt contenta, l'últim cop que vaig estar amb la Jessica, vaig estar molt feliç perquè vaig veure una altra vegada el que jo ja vaig viure quan he treballat en companyies que feia anys que no trobava. O sigui, vaig veure un nexe d'unió i, a més, vaig tenir la sort de poder parlar amb la Jessica molta estona entre gravació i gravació i li vaig dir que maco que aneu totes a unes. Feia anys que jo no veia això, molts anys que no ho veia. Vaig veure molta rivalitat, però estic contenta perquè sí que he vist aquesta nova fornada i la Jessica està al capdavant, que van a una. Llavors, jo estic... No, és que estic contenta de debò, perquè pensava que ho donàvem per perdut, però nosaltres tenim molta, molta feina a fer.
13: Ai, no sabeu, perdoneu, no sabeu el carinyo que respira en aquest estudi. Sí, la gent que ens escolteu des de casa, espero que estigueu empapant-vos d'aquest amor i d'aquest respecte i d'aquesta... Sí. D'aquest abraç. Diries calf, però em sona com massa... Segueix,
14: sona com que fa molta calor, escalfar, no cal que fa més ambient. És com...
13: Prou que Nicolás.
14: Aire condicionat, però fresqueta.
9: Ara ja tornant també al tema, el 2022 el director Enric Ribas va dedicar-li el documental Cantando en las azoteas.
14: Preciós.
15: Se viste de gala y simpatía el transformista con categoría internacional Hilda Lar.
16: Te llamaba a ver si tenía un rinconcito para poder trabajar en tu casa. Que estoy mal de dinero. Y debo la luz y debo el agua. Y me van a echar de la casa donde estoy.
9: Mariona, tu el vas veure en el seu moment?
13: Sí, a mi em va semblar importantíssim. És d'aquests moments en què tires del cliché d'aquesta pel·lícula és necessària, doncs sí, ho és. O sigui, no hi ha res que sigui necessari, però visibilitzar el que són, diguem-ne, les condicions de vida d'algú que no ho té fàcil en absolut, però que tira endavant amb la força d'un huracà, a mi em sembla que és importantíssim. No sé si en voleu parlar més a més detall, potser de com va ser la vida de Hilda Love, ara... Mm-hmm. Més gran.
9: Sí, bueno, de fet, vaig parlar amb l'Enric, amb el director, i em va estar explicant, no, que una de les coses més destacades d'aquesta vida que va tenir la Hilda era el seu vincle amb el barri, que queda superben retratat en el documental, sí. No, aquest carinyo que tothom li tenia, aquest companyerisme, i que també retrata una Barcelona que potser, no sé com ho veus, Jessica o Brigitte, que potser també anem perdent, a poc a poc. Aquest saber-se el nom dels veïns, per començar.
11: Evidentment, aquesta Barcelona és una llàstima, i m'encantaria dir que no, però s'està perdent, però perquè estem en el punt vital que estem a la ciutat, no? Aquesta gentrificació, aquesta massificació de tot per al turisme, per atraure públic que no interessa, com aquesta part més d'arrel, més identitària, com, bueno, s'està veient ara, no? Jo pensava molt el dia que es va morir, el dia que es va fer viral la notícia de la mort de Hilda Love, just aquell dia va ser el mateix que es va anunciar que l'Aitana i el Magopop compraven el Teatre Aquitània. I clar, per mi va ser com dues notícies que representen molt bé el que està passant a Barcelona, malauradament, no? Com que ens estan deixant les que ens van llaurar un camí preciós i supernecessari, i paral·lelament com hi ha gent que sota l'excusa de volem potenciar la cultura, m'estan comprant teatres i estan especulant amb ells, i estan especulant amb la cultura, perquè d'entrada ja en vols fer una cultura en castellà a Barcelona, com si no tinguéssim 30.000 coses en castellà a Barcelona.
9: És que encara veurem el Teatre Aquitània.
11: El Teatre Aquitània, Maricielo, bueno, no parlaré gaire, per ser de cas. Que és com trist, no?, de dir, ostres, s'està perdent, però també és el que comentava abans la Brigitte, no?, hi ha com tota una resistència veïnal preciosa. Aquests dies que estan sent la Festa Major al Poble Sec, jo he anat per allà perquè, doncs, freqüento el barri, estic en una coral, cuir de allà, no sé què, i dius, ostres, que maca l'organització veïnal, com aquesta necessitat de dir, ei, som un col·lectiu, anem totes a una, cadascuna pateix les seves opressions, cadascuna té, doncs, els seus privilegis, els seus no privilegis, però anem totes lligades, i sobretot potenciem com aquest art popular, no?, que al final és l'essència del que fem nosaltres, ve dels carrers, ve del poble, és cultura popular, no?, vull dir, ens voldran vendre que som un producte comercial per X públic, o X turista, o X persona, però és una cosa del carrer, del barri, i que va molt més enllà d'un col·lectiu i d'una identitat, no?
12: Sí, sí, així és, i a més, tornant a Cantando les azoteas, mira, us donaré dues exclusives, perquè a part de que l'Enric Ribas és un amic, a més, ell, no sé si t'ho va dir quan vas parlar amb ell, el vaig delegar perquè jo em vaig trobar a 150 quilòmetres de la Hilda el dia que va morir, llavors el vaig delegar que, sisplau, estés ell els darrers moments de la seva vida, i va fer-ho així, i perquè jo el dimarts de la setmana abans de morir, ell va morir el diumenge, doncs el dimarts vaig estar tota la tarda amb la Hilda xerrant, li vaig mirant vídeos, rient, vam veure fins i tot un partit de futbol de la selecció, això de... de la Copa del Món, que jo...
17: Brigitte de Banuts, de sobte?
12: Sí, però, a més, has pixat, dic, nena, dic, com nos vean ahora alguien viendo un partido de la Copa del Mundo, no s'ho creurien. Ens pixàvem de riure. I llavors, tot va anar tan de pressa, això va ser el dimarts. El dijous va posar-se malalteta i el diumenge ens va deixar. O sigui, va estar tot tan ràpid. Això era una cosa que volia dir en quan... Perquè veges el lligam que sí, sí. Enric Ribas, amb Cantando les Azoteas, encara tenim amb la Hilda, jo parlo d'un present, perquè em costa molt de creure que ja no hi és, però ell va estar els últims darrers moments de la seva vida. I després també el meu alter ego va participar també en la pel·lícula de manera molt activa i amb unes escenes que, perquè tot i que fos una ficció, es va recrear la part que, com ha dit la Mariona Brull, doncs, es potenciava el que és la comunitat, la xarxa, no? Cantando las Azoteas reflecteix això, no? La xarxa, la comunitat...
9: Que va tenir, a més, fins l'últim dia. Digues, perdona.
12: Fins l'últim dia, perquè el dimarts abans de morir, el dia 7, estava fent recuperació, que es va trencar la pelvis, tenia ganes de recuperar-se, que tenia ganes de pujar als escenaris de debò. Llavors, ella ha tingut la sort de ser artista fins a l'últim dia, no?
9: I que, de fet, el divendres passat, a l'Orgull, li van fer un homenatge, però hi havia qui deia que...
17: Ui,
9: perquè...
17: exacte.
9: Us ho volia treure. Hi havia qui deia... Ai, que ens farem mal.
17: El meu preferit del dia, Rajada del Prat, Barcelona. Vale. Què he de dir?
9: Us ho poso en safata, perquè hi havia gent que deia per què no l'havien trucat anys enrere per actuar si era una figura que ara reivindiquen tant.
13: Aplaudim amb les orelles.
9: Arriba tard l'homenatge, o sigui, ens costa...
12: És que l'any passat... Ui, Mariona, és que l'any passat... No la van voler l'any passat.
9: Mira,
12: no, jo, sisplau, Clàudia, jo preferia passar del tema, perquè si no em petarà la goma de la faixa i només tinc una. I com sou intel·ligentes, no li doneu, per favor, veu a això, sisplau.
9: No, veu, no, al revés, és de parlar-ne i de dir, ostres, tu...
12: O sigui,
9: feu ara un homenatge... No, bueno, no sé si Jessica vols
17: dir alguna cosa, jo només diré una cosa.
12: No, ja
17: si estem
12: dit,
17: als Països
12: ja
17: Catalans i no es diu sí, Orgull, sinó que es diu Pride, sigui d'on sigui.
12: Pride.
17: No és de fiar,
12: Pride.
17: Ja ho he dit.
13: Noies, que cremi tot.
9: En aquest Instagram també hi havia un comentari d'algú que posava Hilda, reencarna't aviat, que et necessitem. Falten Hildes, falta amor, falta xou.
17: Falta una essència com més local del que és la cultura popular d'aquí, crec jo. O sigui,
12: sí, però la tenim, Jessica, la tenim.
17: Sí, la tenim, però a mi me'n falta
12: jo
17: més.
12: Jo estic viva.
17: Tu sí, estàs viva, jo també.
12: Tu estàs viva.
17: Però me falta més. Trobo faltar més coses. Jo, de fet, estic com...
12: Però nosaltres abanderades.
17: Sí, sí.
12: No, gira-ho en positiu, Jessica.
17: No,
12: nosaltres
17: que sí,
12: ens hem de reivindicar, per exemple, Radioactius a Poble Sec, aquesta ràdio que fa 10 anys ara...
17: Són els millors radioactius, també.
12: Sí, per això. I llavors, nosaltres, la nostra feina, Jessica, és seguir davant. No mirem el passat. La Hilda no li agradava mirar el passat, eh?
17: Ah, no, ja, no.
12: Ja estava present,
17: jo, si miro el meu passat, nosaltres... miraré que anava tenyida de rosa i mal maquillada. Quin terror, no. Vull dir, jo aquí no vull tornar. Nosaltres...
9: Cap al futur, cap endavant.
12: Sí, cap endavant, reivindiquem. I la nostra feina és aquesta, és plantar a l'ultradreta catalana i l'espanyola, per nosaltres a tope, i més tu que t'ajuntes amb les jovenetes, tota aquesta gent de tot això, a nosaltres endavant.
17: Però les jovenetes a vegades no em volen escoltar, també et diré, vull dir...
12: Bueno, doncs tu m'ho dius, em passes la llista i jo les deixaré pentinades,
13: sí,
12: perquè ja ho saps que és la nostra feina.
9: Molt bé, noies. Bueno, la Hilda Love, ella que en verano era gazpacho andaluz y en invierno chocolate con churros.
18: Por lo menos ya respiramos, hemos salido ya del armario. Hemos roto los candados. Ya queda poquita de la parte mía, que hay de tres clases. Joven, mediana, Cleopatra, que soy yo, la Hilda, la cachonda de
12: Colorete.
17: És que és la millor, tio.
9: Noies, moltíssimes gràcies per compartir el llegat de Hilda Love amb tant carinyo. Brigitte Lamour, gràcies.
12: Gràcies per donar-me veu. I gràcies, com he dit al principi, per donar-li veu amb ella, perquè no morirà mai si sempre la tenim present. Mireu-la i reivindiquem-la, per favor.
9: Reivindiquem-la. De debò, gràcies per venir avui aquí. Jessica Pulla, tu també, que això ja és casa teva, em sembla.
17: Quan vulgueu, m'ha donat una secció fixa, Jo encantada d'explicar-vos coses.
9: En parlem,
13: En parlem. És increïble, aquesta persona. Jo ja ho he dit.
9: Fitxada ja. I Mariona Borrull, ens quedem amb tu.
13: Sí.
9: Noies, gràcies.
12: Salut.

0: Tot és comèdia.
1: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
2: Tata Coll, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Feia molt temps, no, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
3: Sí, sí, et diré que fa no tinc estiu 5 anys, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, les costes estan apretant de que necessitaves descansar més de lo millor dos dies seguits, no? Que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, a on sigui.
1: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
4: Què t'hi jugues?
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Clàudia Arcarons.
5: I avui amb Mariona Borrull.
6: Hola.
5: Dos temes polèmics per arribar a la canícula.
6: Et deixo que em donis tu el titular, perquè
5: sí,
6: és indignant.
5: Si ets fan d'Emily in Paris, estàs d'enhorabona, Mariona. Ara tindràs la versió barcelonina de la sèrie.
6: Catalana.
5: Amb aquest karaoke que m'has posat.
6: Ai, sí. Això és Ses Freixes, la petita rambla del Poble Sec, versió karaoke.
5: Versió karaoke. Increïble. És fortíssim, no sabia ni que existia. Som-hi.
6: Aviam, aquesta sèrie es podria dir Júlia in Barcelona, perquè tracta d'una noia holandesa que ve a viure a la capital catalana, com l'Emily va viure a París.
5: Uh-huh.
6: Però no, es diu La vida Barcelona, que no La vida en Barcelona o La vida Barcelona, català. Imagina't. Perdó. Es diu La vida Barcelona, perquè Barcelona, evidentment, es pot utilitzar com un adjectiu aquí,
5: absolutament.
6: Si és un decorat, un taló de fons. Una de les tres directores d'aquesta sèrie és la Catina Medina Mora, que us sonarà d'una sèrie que es diu El verano en que me enamoré, i Emily in Paris. És a dir, la directora, la mateixa d'Emily in Paris. L'Emily és una actriu holandesa, la Holly Mae Brood, que es muda a la ciutat per ajudar la seva mare a enderrocar una empresa de disseny de la competència, una empresa barcelonina. La seva missió, la missió d'aquesta Júlia, és infiltrar-se a l'empresa competidora, passar la informació a la mare i tornar a Amsterdam, però com a Emily in Paris...
5: Que ara t'anava a dir, clar, sempre hi ha d'haver un home, sempre hi ha d'haver un home per aquí, perdem el cap.
6: Evidentment, el Martinho Rivas, que us sonarà de l'internet, Bernardo, va tenir la seva època aquí a Espanya, doncs té una afera amb ella, s'enamora d'ella, ella té un triangle amorós amb un professor de salsa que a mi em van dir, perquè jo vaig estar al rodatge amb les productores, les directores i companyia, em van dir que la salsa, importantíssima aquí a Barcelona,
5: bueno,
6: una cosa identitària.
5: Bueno, i tant, no la parem de ballar, eh?
6: No,
5: cada
6: jo,
5: dia
6: la
5: mica
6: salsa,
5: de salsa.
6: Una cosa, salsa romesco, com no sigui això, mare meva. I acaba la Júlia, aquesta, matant a la seva mare i quedant-se a viure aquí a Barcelona. Ja hi ha dues temporades confirmades, per cert.
5: La meva, la tortura.
6: Elles diuen que això és un Emily in Paris meets Girls, d'acord? Ja, la sèrie de Lena Dunham. Però, clar, què vols que et digui?
5: O sigui, diuen... Però Girls era una mica profunda, no? Un dubte de la generació...
6: Clar, perquè si tu dius que la sèrie és simplement Emily in Paris, ja fas que la crítica et miri amb un, bueno, amb zero interès, això segur. Ni Catina Medina Mora, que és la directora, ni la creadora, ni les productores són de Barcelona, ni han viscut mai, evidentment. Només una de les directores ha estat aquí un parell d'anys, és una expat, de definició, i evidentment ens podem oblidar que en aquesta sèrie es parli català.
5: Català no sé ni què és.
6: No, un paper merament anecdòtic, perquè a mi em van dir, això és una exclusiva que vaig aconseguir allà al rodatge.
5: No sé que et vas infiltrar en el rodatge.
6: Sí, em vaig trobar allà. Que em van dir que si doblaven massa en català, total, els doblarien en espanyol després per fer la versió per aquí a Espanya, així que millor directament en espanyol.
5: Sí, carregar-s'ho, i tant.
6: I ja està. D'actors i d'actrius barcelonins o catalans, poquets. Aquest és el titular. La més propera és la Priscila Delgado, que és valenciana. Cau més o menys a prop, com a unes 3 hores i mitja en tren. Mm,
5: gran moment per ella, perquè també surt Eufòria, no?
6: Sí, sí, internacional. Ella farà de Lucía, que és la companya catalana de pis que acull a la Júlia quan aquesta s'independitza de la seva mare, eh? I la Lucía, evidentment, Lucía en castellano, no fuera caso que esto sonara un poquito alienígena, viu amb una noia que treballa, atenció, com a estàtua vivent a les Rambles,
5: no,
6: que és
5: creure
6: una professió catalana, com qualsevol altra. La gent fa de cambrera, de professora o d'estàtua vivent a les Rambles. En un paper que encara no es pot desvelar, i jo no sé quin és, però m'estic morint de ganes de saber què fa en aquesta sèrie, i tenim a la nostra moreneta, Greta Fernández. pot ser, Carles Porta, aquí, pot ser que Greta Fernández sigui l'estàtua vivent a les Rambles? Jo ho pregunto, seguiremos informando.
5: Quedarem pendents.
6: És possible que tinguis ganes de cremar contenidors amb aquesta notícia.
5: Hi ha hagut molta gent, hi ha hagut un moviment sencer.
6: Sí, sí, si seguiu el compte d'Instagram La Vida Barcelona, @LaVidaBarcelona, veureu que hi ha un moviment de boicot contra aquesta sèrie.
5: Es va intentar aturar el rodatge.
6: Sí, sí, no, el rodatge ha seguit ara mateix a Holanda, aquí a Barcelona van parar fa uns mesos. Són 8 episodis, 30 minuts, sense encara data d'estrena.
5: Et sembla si fem una pausa publicitària? Un
6: sí, sí, sí. Sisplau, fes. Hola, Barcelona.
5: Per què em poses aquí el guió? Hola, Barcelona.
6: Tu havies estat a Barcelona el 2014?
5: Clar, amb pilles petites.
6: Una miqueta més, mira. La playa.
5: Wow. Hola, señorita. Let's go to the beach. És un temón, Let's.
6: Això era un anunci que posaven al metro de Barcelona l'any 2014, quan això de la turistificació ja havia començat a caminar, però encara no havia arribat als nivells actuals. Jo t'he portat unes quantes dades perquè sapiguem per què és polèmica aquesta sèrie. A Barcelona hi ha uns 9 o 10 turistes per habitant empadronat. 9 o 10 turistes per habitant empadronat. I enguany creixerà fins als 21 milions de turistes. És un 4% més respecte a l'any passat. Ja tripliquen els números a principi de segle, Vull dir, el problema és gros. El 76% dels barcelonins creuen que la turistificació és insostenible. Vull dir, tenim un problema. Ara, sèries com Emily in Paris o La vida a Barcelona tenen responsabilitat sobre aquest fenomen. Les responsables de la sèrie de Barcelona, aquí vaig preguntar jo també, els vaig preguntar de cara com, carinyo, sabeu que això passa, oi? Em van dir que sí, que ho tenien en compte, que de cara a la segona temporada, és com, m'hi posaré demà, De cara a la segona temporada ja tractarien el tema de la gentrificació. Ara hem sabut que la segona temporada s'està plantejant de traslladar-se a Madrid, és a dir, de colonitzar un altre territori, ara que han vist que els estan fent boicot.
5: Anar saltant d'un l'un a l'altre.
6: Així que ho farem demà, però potser no ho farem en absolut. I aquí ho deixem.
5: Ens donaríeu per un altre tema, però ara, per favor, passem a Christopher Nolan, que ha dirigit una pel·lícula que gairebé tothom, si ho dius bé, no, Mariona, veurà retallada. I no una mica, no una mica, Mariona.
6: No, fins al 30% de retallada. No parlem de temps, important. Parlem de la imatge. És a dir, tu, quan vagis al cinema, al teu cinema de poble qualsevol o multisales, veuràs el 70% de la pel·lícula de Christopher Nolan, La Odissea. Expliquem, perquè el que ha fet Christopher Nolan aquí és passar-se de carrerilla important. Ha rodat una pel·lícula, termes molt senzills, ha rodat una pel·lícula massa gran per les sales de cinema que hi ha a la majoria de països del món, com ara Espanya. Nolan, diguem, està intentant aparcar una limusina oversize a un carreró de casc antic. Anem a la base. Aviam, Nolan ha estrenat una pel·lícula, la primera pel·lícula de ficció rodada en estudi, no? Íntegrament rodada en format IMAX.
5: Vale. IMAX, parem-nos un moment, què és això?
6: IMAX. IMAX fa referència a una mida de fotograma molt gran. Un fotograma d'IMAX és ben bé com un pam d'una mà. O sigui, és enorme. Què vol dir? Que permet capturar en negatiu amb una sensibilitat increïble. Tan sensible, tan realista, que gairebé arriba al 3D sense necessitat d'ulleres. Realment, o sigui, si tu veus una pel·lícula IMAX, i per això s'utilitza en cinemes preparats per grans documentals de natura, grans espectacles, no? Realment dona una impressió de 3D volumètric realista, però sense els marejos. Llavors, IMAX, d'acord? A més, l'ha rodat amb 70 mil·límetres, que això fa referència al format. No és digital, que té una pèrdua de qualitat del que és la captura de la llum a través de la càmera fins a l'1 i al 0 que fan els dígits de la pel·lícula en digital, sinó que és analògica. El que tu veus és el que hi ha. O sigui, això és la realitat absoluta, és realment una proesa del cinema. Ara, què passa? Que l'Odissea és intraduïble, és improjectable a la majoria de cines del món. De fet, per veure-la bé, com Christopher Nolan ha volgut que tu la vegis, l'has de veure en IMAX 70 mil·límetres, i ja et dic ja ara que el teu cinema de confiança no té aquest projector.
5: Aquí a Catalunya no n'hi ha ni un?
6: No, o sigui, aquí a Catalunya no n'hi ha ni un. El més proper que ens hi podem trobar és un IMAX, però és digital, al Diagonal Mar de Barcelona. Per què ha fet això, Christopher?
5: Ara, o sigui,
6: per què necessita rodar una pel·lícula
5: perquè,
6: tan gran?
5: Clar, i complicar-se tant la vida.
6: Doncs mira, anem 40 anys enrere. Nolan, de petit, al Museu de la Ciència i la Indústria de Chicago, ho flipa ell amb les pel·lícules divulgatives de l'època, als anys 80, no? I des de llavors, cada vegada que ha tingut una mica de pasta, ha anat posant IMAX a les seves pel·lícules. Per exemple, El cavaller fosc, l'atracament de Joker al principi de la pel·li, tot rodat en IMAX. Tenet, portaven 80 minuts gravats en IMAX. Vull dir, aquesta cosa d'espectacle visual ve de la càmera mateixa, no? Evidentment ve d'allà.

0: funciona, funciona,
1: sí,
0: clar.
1: Sí, sí, sí. Clar, això és una fita històrica. No se n'ha fet cap amb 70, IMAX 70 mil·límetres fins ara. És una bogeria perquè la càmera IMAX, fixa't, si jo t'he dit, un fotograma és com el pam de la meva mà. Com ha de ser un rotlle sencer de pel·lícula d'això? Enorme! Jo ara t'he portat un tall, perquè escoltem com se sent una càmera d'IMAX que ha de moure un negatiu tan gran que el simple traqueteig de la màquina ja sona així. Mira, mira, escoltem. No, no. Bueno, això és de la pel·lícula Get Out, de Jordan Peele, Déjame salir. I després tenim Nope. Bueno, són diferents plans.
0: Bueno, sembla que estiguem si a qualsevol lloc de Barcelona d'obres.
1: Amb un martell pneumàtic, és veritat. Doncs sona com un martell pneumàtic, efectivament. Clar, el que va haver de passar perquè l'Odissea es rodés, efectivament, és que el pare de l'IMAX es va haver d'inventar una espècie com de silenciador, una caixa enorme, que fa que la càmera pesi fins a 136 quilos per silenciar aquest toca-toca-toca-toca-toca-toca-toca-toca.
0: Bueno, i pels actors també deu ser un martiri, no?
1: Sí, sí, evidentment, les escenes de diàleg que vosaltres veieu a l'Odissea són els actors cara a cara, però a través d'un sistema de miralls, perquè la càmera és tan gran que no es poden veure els uns amb els altres directament. Llavors, bueno, això és un, com dirien, un pollo, d'acord? Un pollo. Ara, quedeu-vos amb el nom de David Kiley, el pare de l'IMAX, perquè la pel·lícula, ho veureu als crèdits, va dedicada a ell. Ell va morir pocs dies després d'acabar el rodatge, i això el veureu en primera instància. Havia treballat amb Ryan Coogler, havia treballat amb James Cameron, vull dir, tots els grans directors d'espectacle actuals havien col·laborat amb ell, i realment és una pèrdua important, la que hem tingut.
0: Però clar, i què passa amb els espectadors? O sigui, si la volem veure, de debò, com la van concebre, cap on hem d'anar?
1: Doncs mira, 41 sales del món tenen capacitat per carregar a les seves màquines tota la pel·lícula analògica, que són 17 quilòmetres de longitud, 260 quilos de pes, per projectar aquests IMAX 70 mil·límetres. Són 25 cines als Estats Units, 9 al Canadà, 3 al Regne Unit i 3 a la resta d'Europa. 3 en tota Europa, eh? Mare Atenció. Mia. Als Estats Units les entrades es van començar a esgotar quan van sortir, i ara a la revenda ha arribat al miler de dòlars. Un miler de dòlars, una entrada de cine. Aquí ens queixem dels 15 o 16 que va la pel·lícula a un cinema com el Fenomena. Riu. Atenció. A Espanya només hi ha 7 cines preparats per acollir el format. A Catalunya heu d'anar al Cinesa Diagonal Mar, que estan totes esgotades fins a meitat d'agost. O a primera fila, que et quedes així una miqueta... Mare meva. Total. O al Fenomena, que és la versió de 70 mil·límetres sense l'IMAX, però bueno, almenys és analògic. Ja, el granito. Es veu el granito. Clar, la meva pregunta i la gran polèmica aquí és per què rodes una pel·lícula tan gran que no es podrà veure més enllà de la fita històrica. És com... Evidentment, la comparativa és injusta, eh? Però és com el que ha fet Elon Musk anant a Mart. És com... A què beneficia això la gent
0: bueno,
1: que...
0: Bueno, justament és la fita històrica, no? Haver-la aconseguit i dits...
1: Tenir-la més gran, eh? Tenir-la més gran.
0: Bueno, Elon Musk, Christopher Nolan... Si tenen això en comú,
1: què tenen
0: no?
1: en comú aquesta gent?
0: També d'una percepció.
1: I tant.
0: Mariona Borrull, moltíssimes gràcies.
1: Podem deixar de parlar de mascles? Gràcies.
0: Treballem-ho, no?
1: Sí, sisplau.
0: Mira, per la següent, ni un.
1: Ni un.
0: Gràcies sempre, Mariona Borrull. I et sembla si parlem de poesia, però de poesia eròtica femenina?
1: Oh, encantada. Fes.

0: Dulces Comèdia.
1: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
2: Heu de pensar que Mongòlia és un país molt extrem en quant a les condicions climàtiques. La gent mongol i sobretot la gent nòmada són extremadament hospitalaris. Per ficar-te un exemple, tu pots estar per l'estepa, et trobes una guerra i tu pots entrar sense ni tan sols tocar la porta. I si no hi ha ningú, tu pots fer com si aquella casa fos la teva.
1: El balcó d'estiu. Cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Delfó.
3: Sense treva, l'onada de calor que afecta...
4: La treva pactada entre les dues parts...
5: Els mercats reflecteixen una treva. L'Ibex ha tancat amb crac.
6: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
7: Ni som enemigues.
8: Ni estem en guerra.
7: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
6: Cada migdia, dona't treva amb La Treva.

0: El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
1: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Claudi Arcarons.
2: I per acabar amb el programa d'avui, un llibre que recull la millor poesia eròtica catalana escrita per dones. Noies, ho dic bé, això, Raquel Casas i Lídia Gázquez, com esteu?
3: Hola, què tal, Clàudia?
4: Molt bé, gràcies per convidar-nos.
2: A vosaltres per venir, filòloga i periodista, la Raquel filòloga, periodista la Lídia, escriptores les dues, professores, juntes també teniu el podcast de literatura Geminades, que com va començar això vostre? Ara fora de micro m'ho explicàveu una mica, però on us veu conèixer?
3: De sempre, del Garraf, sempre en sabíem, jo almenys l'havia llegit primer, perquè la Raquel porta molts anys publicant i tenim amics en comú i, en fi, som una mica la fauna i flora literària
4: i
3: comarcal.
4: Tenim vicis en comú.
3: Tenim vicis en comú.
4: És la literatura.
2: Absolutament.
3: I d'altres inconfessables.
4: Ah, sí?
2: Després me'ls dieu.
4: Sí.
3: Un dia ens vam trobar, vam dir, va, anem a fer un cafè, que tenim ganes de fer coses, i va sorgir la idea primer del podcast.
4: I així estem.
3: I hem continuat. I després la Raquel va tenir la idea de fer aquesta antologia meravellosa que teniu a les mans, Foc al cos, i ens hi vam posar de cap.
2: Veniu presentant aquesta antologia de poesia, Foc al cos, d'Edicions Proa, que quan us adoneu que calia un llibre com aquest?
4: Bé, doncs, d'antologies en tenim moltes, i tenim moltes antologies també temàtiques. Potser no tantes de dones, i de dones amb un tema com l'erotisme. Llavors, jo crec que l'erotisme moltes vegades es considera que és un tema menor, i nosaltres estem convençudes que és un tema tan important com el pas del temps, l'amor, la mort... I llavors vam veure que no existia, tot i que tenim una llarga tradició de dones que han posat com a tema principal l'erotisme, no teníem aquest recull, no?, històric. I llavors, si és un tema que s'ha tractat amb primeríssima importància des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, per què no anem a fer un recull? Llavors vam veure que hi havia aquest buit.
3: I prou material per fer-ho.
4: Sí, sí, i sobretot material de qualitat. No és un tema de segona qualitat o de que toques una miqueta de viatge. No, és un tema principal que pots tocar des de molts punts de vista, més simbòlic, més literal, més de denúncia, però que ho hem fet sempre.
2: Ara que dius això, perquè tireu fins a les trobadores medievals. I arribeu fins les veus més emergents, no? Ara en farem un repàs, però, ostres, s'ha escrit sempre de poesia eròtica, perquè us remunteu al segle XII.
4: Sorprenent,
2: clar, ara t'anava a dir, o sigui, alguns ens pensem que no, ara són supertrencadors i fa relativament poc que parlem de sexe, però trobadores medievals ja s'hi van posar.
4: I tant. Sí que eren unes dones, per exemple, la Beatriu de Dia, que era comtessa, amb poder, i alfabetitzades, diguéssim, no eren unes xitxareles. Tenien aquesta llibertat perquè eren dones poderoses, perquè no oblidem que va lligar també amb el poder. No? Si hem viscut en una societat patriarcal, vol dir que no hem tingut l'accés, no? I ni hem tingut la llibertat. Però aquestes dones poderoses escrivien del que els donava la gana, i si li havien de dir un home, vine, que vull dormir amb tu aquesta nit... Doncs li deia tal qual.
2: De quina manera en parlaven?
3: L'accés a la cultura, no? I de quina manera? Doncs amb molta llibertat.
4: Sí, sí.
3: Sorprenentment, fins i tot amb molta més llibertat que dones segles després, no? Aquí al segle XX doncs, ha estat un segle difícil per les dones, per poder-se expressar amb llibertat, amb tots els moviments, les dictadures, les guerres, la repressió, etc.
2: Que vam tirar una mica enrere aquí.
3: Sí. Exacte. Llavors hem vist que de vegades la cultura medieval és sorprenent, és apassionant i és... descobreixes grans perles, no? I una expressió riquíssima i molt lliure.
2: I com ha anat canviant la manera d'expressar-se? Vull dir, vosaltres que heu fet aquest recull i heu anat enrere, amb què es nota l'evolució? Per on hem passat?
3: Doncs hem passat des d'aquesta literalitat, no? Medieval, però amb molta elegància, també. Doncs per moments molt més simbòlics, no? Perquè doncs, hi ha tota la poesia que et dèiem del segle XX, en què, i al segle XIX, segle XX, en què s'expressava la sexualitat, el desig, però des d'un punt de vista molt més metafòric, més al·legòric, utilitzant símbols, no? Les flors, la trobada entre els amants, però d'una forma molt més delicada, no? I buscant això, paral·lelismes, no? Amb altres imatges, i després ja, quan arribem al segle XXI, és quan venen les joves que venen trepitjant molt fort.
2: A sacsejar-ho tot.
3: A sacsejar-ho, i no només a parlar de desig, sinó a denunciar, també. Situacions d'abús, etcètera, i amb molta cruesa, no? I amb molt de poder, molt empoderades.
4: L'evolució depèn molt del moment històric que hem viscut. Si a Espanya teníem 40 anys de dictadura i no es podia ni parlar català, pots imaginar que les dones ni podien escriure ni parlar gairebé, i molt menys escriure sobre temes eròtics. Fins doncs segurament Maria Mercè Marçal, que és la nostra mare literària, no es van obrir aquestes portes, i també és la primera que escriu sobre el desig lèsbic. Llavors, és com un doble atreviment, no? Jo escric sobre desig sexual i escric sobre desig sexual cap a una altra dona. Llavors, aquí ja veiem com s'obren unes portes que, si no tinguéssim aquests referents, potser nosaltres després no hauríem tractat amb tanta llibertat aquest tema.
2: Ara que deies Maria Mercè Marçal, també hi havia Maria Antònia Salvà, Víctor Català, Montserrat Abelló, i totes elles, això, revolucionàries, no? Perquè per la manera d'escriure aquest desig. I, ara que destacaves també Maria Mercè Marçal, ella en deia això sobre la seva manera d'escriure.
5: En el fons, sí que sé que com més lliure, en certa manera, diguem-ne, sigui la meva relació aquesta amb mi mateixa,
6: en tu mateixa,
5: amb
6: la poesia,
5: a través de les paraules, en certa manera hi ha alguna cosa que es diu que no ha estat dita i que potser algú necessita que es digui.
6: Sí.
5: És, a vegades és com allò que dius de desbrossar una mica el bosc, no? És a dir, fas, a través de la poesia és com si hi hagués un trosset de l'experiència humana que tu l'arregles i el fas transitable.
6: I la mostres,
5: no?
6: En certa manera.
5: Sí.
2: Aquest que va intervenint és en Raimon, amb una, bueno, això és d'una entrevista que he trobat d'un programa que es deia Literal, i això, sentir-se lliure amb una mateixa, no? És el, això, una mica la base per poder escriure tot el que ell escrivia.
4: Sí. Exacte, jo crec que per això escrivim, no? Perquè, primer perquè podem fer-ho, i si tu t'has d'autocensurar o t'has de posar uns límits, ja no és el mateix. Tot i que ho fan, es veuen en algunes autores que s'estan pensant molt què diran, perquè després et poden posar l'etiqueta. Escriu eròtica, és una fresca... És... Clar, sí, hi ha aquest perill. I llavors la gent té por que et posin una etiqueta, després com te la treus, no? I sobretot una etiqueta d'un tema que de vegades és considerat festiu, no?
3: Sí, perquè... superficial, no?
4: Clar.
2: Una mica... Sí, dieu sempre aquesta cosa que és com de segones, no? Parlar de sexe, per exemple.
4: Clar, que no és de qualitat. Ara. És com que no ha de ser de qualitat? És un dels els grans temes, és el que ens mou. Però sí que és considerat literàriament com que no té tanta qualitat perquè potser hi ha hagut molts senyors que s'han dedicat a fer una miqueta de broma, de sarcasme, sobre el tema sexual. No? I alguns han sigut amb noms i cognoms, com el rector de Vallfogona, i altres amb pseudònims. De fet, hi ha antologies de poesia eròtica, però tots són homes menys una dona. I si et fixen, potser no són tan seriosos els poemes, o tan profuns.
3: Sí, que es dona per fer com broma, no? Dona per fer una mica de sàtira, però realment es pot parlar de molts temes a través del sexe, no?
4: Que són
3: del desig.
4: Són els poemes que hem seleccionat. Són molt variats, com heu pogut veure, i sí que n'hi ha algun més festiu o menys greu, diguéssim. Mm-hmm.
2: I que a més te n'adones de... Vull dir, per exemple, es veu molt aquest canvi entre quan la dona és objecte de desig per llavors convertir-se en aquesta que desitja, no? Vull dir que aquest és un dels passos
3: subjecte,
2: més importants. Exacte,
3: sí.
2: El sexe, ostres, acaba demostrant molt també com som com a societat, per exemple.
3: Sí, i a propòsit del que ha dit la Maria Mercè Marçal en el tall que has triat, diu, escriure una cosa que potser algú necessita que sigui dita. Aquí crec que en aquesta antologia es poden trobar molts poemes de coses que no sabem que necessitem que siguin dites i que moltes poetes han dit. Llavors, només per això, ja, jo crec que ja val la pena llegir. Tenim, doncs, això, la Paula de Cipiedat, totes les més joves que diuen unes coses que de vegades poden sonar esgarrifoses, no? Però que a mi, com una dona de mitjana edat, per dir-ho així d'alguna manera, m'ha semblat molt trencador i aclaparador, no? Llavors...
2: Clar, perquè hi ha molta gent que potser llegir, no? Després que posarem una cançó que és, bueno, és recitada, no? Per la Paula Piedat.
4: Sí.
2: Ella té un poema que es diu La mala puta. Ostres, hi ha molta gent que potser diu coi, pot fer-se estrany.
4: Sí, pot incomodar.
2: Exacte.
4: És que potser... també, és
3: però la poesia t'ha de destrossar una mica. Si no te destrossa, jo sempre
2: ho dic.
3: No anem bé.
4: No
3: la
4: pots
3: poesia
4: igual.
3: No pot deixar indiferent. Exacte.
4: I després de llegir un poema com el de La mala puta, que és un dels poemes de l'antologia, no pots quedar igual. I la idea és això, la tria està feta d'aquí, no? Et fa pensar, o t'incomoda, o et posa els pèls de punta, o posa calenta.
3: Exacte.
2: I que potser és perquè no n'estem del tot acostumades. Vull dir, perquè ens incomoda més llegir un poema que no veure una escena de pel·lícula on hi ha sexe completament explícit. Potser és que tampoc ens han ensenyat, no?, a relacionar-nos amb això, amb un escrit eròtic o amb poesia femenina eròtica.
4: Sí. Exacte. Jo crec que els hi fa por.
3: Sí, la Susana Rafart, en una entrevista que ens van fer, que ella també va venir, va dir que era una antologia que ella recomanaria molt, per exemple, per llegir als instituts, no? Que el jovent tingui referents de dones escriptores i no només això, sinó que tinguin referents de parlar de sexe i de desig amb la qualitat de la literatura, tocant un ventall tan ampli com es toca des d'aquí, i amb una perspectiva, a més, històrica. Mm-hmm. No?
2: I que aquesta incomoditat també va passar quan la Jurado cantava "Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo".
4: Exacte.
2: I que també ho hem anat trencant.
4: Que ho han de saber aquests senyors, també, no?
2: Sí, sí. Algú els ha de dir...
6: Exacte, necessitàvem sentir a Rocío Jurado "Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo".
2: Aquest llibre és una mica això.
4: És veritat, vull dir, no és un llibre per dones. Jo crec que és un, a part que és un llibre per
2: ui,
4: tothom...
2: Ui, l'etiqueta també la porteu. Sí, sí,
4: home, sí, l'etiqueta... Només per ser dona ja portes l'etiqueta que el que escrius, no? Nosaltres com a escriptores, quan escrius, es pensa que només escrivim per nosaltres, escrivim de coses com la regla, l'embaràs, la maternitat... Sí. Dius, per què? Escrivim de temes universals com tothom.
3: Sí.
2: Aquesta cosa amb veu de dona, no?
3: I,
2: que ara també està molt de moda anar-ho posant
3: que,
2: tot arreu.
3: Que no és universal parlar de la menstruació? Que no és universal parlar de la maternitat?
4: Sí. I el sexe, que no és universal, el sexe. Però que no parlem de la mort, del pas del temps, de problemes, dilemes morals, les dones, evidentment. Parlem de tot, com els homes.
3: Sí, sí, és una preocupació, primer, pel 50% de la població, i hauria de ser també una preocupació per l'altre 50%, si volen escoltar.
4: El que passa que a la gent li agrada molt posar etiquetes, no? Compartiments, etiquetes...
2: Sí, la categoria fàcil, no?
4: Sí, quan més concreta i més petiteta, millor. Mm-hmm. I d'aquí és molt difícil sortir,
2: no
4: eh?
2: Uf. Bueno, però també cal, ostres, anar trencant això, i sobretot aquesta cosa que dieu de... que ho llegeixi tothom, vull dir, no hi ha més.
4: No hi ha edat.
2: És escrita per dones, però els homes no escriuen per homes. Mm-hmm. S'escriu, no?
4: Exacte.
2: La literatura és literatura.
4: No, és el que passa, tots els estudis diuen que les dones llegim molt més, comprem molts més llibres, però publiquem menys. Llavors, per què publiquem menys? Jo ho tinc claríssim, perquè nosaltres, quan anem a comprar un llibre o llegir, no mirem el nom de qui l'ha escrit, ens dona igual si l'ha escrit un home o una dona, ens han educat perquè tu t'identifiquis amb un protagonista femení o masculí, ens dona igual, però els homes sí que s'ho miren. No tots. Estem parlant així en general i no tot igual, perquè després venen els homes no, però jo no parlo de tu. Estem parlant d'una tendència. Una tendència. I si estem educats d'una manera i dins d'un patriarcat, doncs és així. Tu veus el nom d'una dona i... Pues triaràs un home. I nosaltres no estem educades així. I si el protagonista és un senyor, a mi em dona igual. Vull dir, jo m'hi admirallo i no passa res.
3: Sí, però és que nosaltres, com que també venim de la docència i de la literatura, llengua i literatura, clar, trobem que en els llibres de text, doncs ara això està canviant poc a poc, però no fa tant,
4: però
3: no fa
4: poc
3: gaire.
4: A poc. Molt lentament.
3: Quan nosaltres anàvem a escola, vull dir, que Gabriela Mistral...
2: aquestes poetes, per exemple, que recolliu a l'antologia, no us les van explicar a Filologia, per exemple,
4: Maria
2: Raquel.
4: Mercè Marçal.
3: Maria Mercè Marçal, en català, exacte.
4: I ja està.
3: I qui més? Bueno, potser...
4: Potser actualment, potser ara... Tu com a professora has de fer també la teva tria, no pots quedar amb el llibre de text, no? I si expliques un moviment o expliques un gènere, el que no surt ho has d'explicar igualment, t'has de buscar la vida. És així. Sempre ens hem hagut de buscar la vida. Però ara més, perquè si no, jo com, quan estudiava també em preguntava que no hi havia dones en aquesta època, però els mateixos companys silencien les dones. I aquí, després d'una guerra civil, una dictadura, moltes dones van exiliar-se i escrivien des de fora. Però quan van tornar, igual ningú se'n recordava d'elles, perquè ningú les havia reconegut.
3: Sí, això la
4: companys.
3: Generació del 27, per exemple, això va passar.
4: Ara que l'any que
3: ve... Els mateixos companys van silenciar les companyes escriptores.
4: L'any que ve, que farà el centenari de la generació del 27, a veure, tothom coneix Lorca, Salinas, Alberti, i que no hi havia senyores que escrivien... Ui, tant, que n'hi havia. Sí. I com a molt et sonarà la Sin Sombrero, una miqueta així de... Perquè t'ho han explicat les professores.
3: Sí,
4: professores.
3: I pel documental de Tania Balló que va revolucionar...
4: Però si no som nosaltres les professores...
2: Ara t'ho vosaltres com a professores, ostres, és una cosa que porteu molt per bandera, imagino.
4: Sí, molt, moltíssim.
3: Sí, sí.
2: De fer aquesta pedagogia de... Escolta, aquí hi ha...
4: De no silenciar.
3: Sí, d'aquí aquesta perspectiva històrica també, no?
4: Necessària.
3: Intentar mirar enrere, recuperar i posar-nos a lloc.
2: Ens posem a lloc a foc al cos.

0: Miguel.
1: Aquí la Rocío Jurado. Amores a soles. Amores humanos, amores a soles. I si tirem endavant amb les... O sigui, ara passem d'aquesta simbologia a... Què passa amb les autores més joves? O sigui, es posen molt més explícites.
2: Jo crec que no, ni, no tenen tanta vergonya ni s'autocensuren. Tot i que parlen amb la Paula, ens va dir que ella moltes vegades sí, que pensa, oi, això quan ho llegeixi, no? Ai, què pensarà ma mare? El que potser sí. El cercle més proper, perquè en poesia sí, eh? Tampoc no és que et llegeixi tot Cristo, saps? I sí que et preocupa sí. Una miqueta quina imatge projectaràs, què pensaran de tu, perquè no oblidem que la literatura és ficció, però que la gent pensa que tot allò que expliques t'ha passat, tu parles de tu.
3: Sí, sí.
2: I llavors la Paula sí que ens va dir que tot que sembli que no, i que són molt explícites i que molt directes...
1: Frontals, exacte.
2: Sí, sí, sí, sí que s'ho pensa.
1: Ens va sobtar molt també a tots quan de cop vam començar a escoltar cançons de reggaeton on el sexe és superexplícit i, per exemple, ara penso en allò, l'Abat Guial, que canta cançons on ho diu tot tal qual i sempre li fan la pregunta, en canvi, amb els seus companys reggaetoneros que fan el mateix, ningú els diu mai. O sigui, ningú els diu, i no t'incomoda cantar sobre això, això, tal,
0: sí.
1: Tot. En canvi, amb ella sempre hi ha la pregunta.
2: A nosaltres sempre.
1: Exacte, vull dir que això també és molt les dones i encara aquesta
2: sempre.
1: Cosa de poder parlar o no parlar de segons què.
2: Jo sempre ho dic, la poesia no té límits i quan em pregunten, dic que al meu company que li acabes de fer unes preguntes no li has dit res de tot això i potser jo he dit cony i per què no pots dir cony i de dir vagina? Qui ha decidit que vagina és més poètic que cony? No, és molt més sonor i és molt més adequat per aquest poema, però sí que hi ha diferències.
1: I si la manera com una societat parla del sexe és un indicador de la maduresa cultural, que em sembla que això ho parleu en el pròleg, en quin punt estem?
2: Estem tornant enrere.
1: Sí?
2: Jo crec que sí. O sigui, literàriament potser sí que s'estan fent molts passos endavant, però estem en una època social, potser estem tornant una miqueta a ser conservadors i potser a escandalitzar-nos segons quines actituds.
1: O sigui, tornem al la pecadora, la bruixa...
2: Ah, sí, bueno, això sempre ho som. No,
1: sí,
2: no, no, no se n'ha anat.
1: Ah, això no m'ha
2: anat
1: mai.
2: Pecadora,
1: satanassa... O sigui, aquesta moral cristiana, aquesta culpa, no ens l'hem tret de sobre.
2: No, el que passa és que potser no t'ho diuen a la cara. No vindran i et diran que ets una miqueta porca, no? Però que ho pensaran, sí.
3: Jo penso que estem en uns temps contradictoris. Per una banda, ens venen una llibertat que se suposa, no? Pues ara parlàvem de l'Abat Guial, que està superalliberada, que ella, no? És la seva presència, és la seva sexualitat, és la seva, no? Però per una altra banda, no sé fins a quin punt també ens estem sotmetent a certs sotmetiments patriarcals, no? D'explotar també precisament la nostra imatge. Llavors, jo que estic així, que no sóc ni tan jove ni tan gran, trobo que estem com en un temps, no sé què penseu, però com una mica contradictori, perquè per una banda ho veig bé, però per l'altra no sé si estem caient en el parany de, no? Sí.
1: d'explotar-nos... Del patriarcat, de la sexualització...
3: Exacte, com a explotar-nos tant, no?, a través d'aquesta hipersexualització. Que per una banda és llibertat, perquè per què no? Tenim tot el dret d'expressar-nos així, si jo vull, no? Si jo vull sortir en tanga, doncs per què no?
2: Sí.
3: Però de l'altra banda, fins a quin punt estic caient en el parany,
2: clar,
3: no?
2: Clar, no saps si ho fas perquè vols o penses que vols perquè és el que t'han dit que has de fer per vendre.
3: I és molt difícil.
1: És molt difícil. La mirada de l'home, també. Bueno,
2: la validació.
1: Ara, seria un debat molt llarg, molt llarg, molt llarg.
3: Ara hauré quedat de boomer total.
1: No, això en parlem amb les meves.
3: Que no som boomers, no. Som generació X, però...
2: Sí, nosaltres som X.
1: Sempre ho reivindica, també. Doncs moltíssimes gràcies, Lídia Gázquez, Raquel Casas, per venir, per presentar aquest llibre, Foc al cos, repetim, les edicions Pro. Torneu quan vulgueu, moltíssimes gràcies per venir.
3: A vosaltres, Clàudia, per convidar-nos, és un plaer.
4: Acusant-me d'un plaer que em degrada i m'objectitza. Jo sóc la mala puta, la Lolita, la innocent. La nena que es porta malament i que li agraden el càstig i la ràbia que et surt dels
1: llavis. I amb aquest poema, La mala puta, de Paula Piedà, ens acomiadem. Pol Llergo i Dani Conti Prats al control. Ens veiem demà, no patiu, amb més Tot és comèdia. Moltes gràcies, adeu.
4: Jo sóc la noia que et provoca als aeroports, la que puja el teu cotxe en autostop perquè vol gresca i no viatja. Jo sóc un cos al maleter, jo sóc un cos dins una bossa, els plors dels pares buscant la filla, les notícies. Jo sóc les nenes a l'escola buscant els homes que les omplin d'erotisme. Jo sóc la dona que es forada quan li parles a l'orella entre embestides. Jo sóc la mala puta, tota bruta, criatura responsable del desig.
5: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons, Cadena SER. Ràdio Girona, Cadena SER.
0: Viu l'emoció del capvespre empordanès al Castell Gala Dalí de Púbol. Fins al 21 d'agost explora aquest espai únic que reivindica la figura de Gala. Visita les seves estances i jardins mentre el sol es pon i el castell pren un aire encara més màgic. Un lloc ple de simbolisme i bellesa on cada detall et desvella un aspecte de Gala Dalí. Reserva la teva visita guiada en grup reduït a salvador-dalí.org.
6: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
7: Hi ha un lloc on hi caben tots els esports. Totes les aficions. I totes les opinions. Quan acaba la jornada, posa't al dia de l'actualitat esportiva amb la graderia del balcó. Cada vespre, de dilluns a divendres, a partir de 8:45 a la SER i SER Catalunya. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
8: Helena, doncs ja escoltes, t'escolta Marc Casador, futbolista del Barça, en directe al Què t'hi jugues de SER Catalunya.
9: Marc, no sé si has pogut parlar amb Hansi Flick en aquestes darreres setmanes, ara mencionaves el míster, per saber quines són les seves sensacions i què t'ha traslladat a tu.
10: Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està.
7: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
11: Què t'hi jugues?

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa.
1: Hola, buenas tardes. La situación de los incendios en Madrid y en Ávila sigue descontrolada, a pesar de los pequeños avances en las tareas de extinción. La situación no es nada halagüeña. De hecho, preocupa y mucho esa situación. Los dos incendios ya se gestionan como uno solo por la proximidad entre los dos fuegos, que puede desencadenar aún uno más grande. Francisco Javier Marco es el director de la Unidad Militar de Emergencias.
2: Como consecuencia de la evolución de los dos incendios, y que previsiblemente en poco tiempo van a confluir también previsiblemente en la zona de San Martín de Valdeiglesias, he decidido y he comunicado al presidente mi decisión de crear el mando unificado de la emergencia. Trabajaremos no en dos sectores, el sector Madrid y el sector Ávila, sino trabajaremos como un sector único, tratando esta catástrofe, tratando este incendio como uno solo. Es la mejor forma de gestionar y de ganar tiempos.
1: Declaraciones desde el mando central en la zona de Cenicientos, que también está siendo amenazada por la proximidad de las llamas. Esta mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hablaba de una oportunidad, de una ventana de oportunidad en las próximas horas para apagar el incendio. Sin embargo, el viento está volviendo a poner las cosas muy complicadas. Ahí medio conectaremos con nuestra compañera Belu Jiménez, que está teniendo complicaciones por esa situación en los incendios, por ese cambio en el puesto de mando. Pero, como comentamos, ahí medio conectamos con nuestra compañera Belu Jiménez. Mientras, el avance de las llamas ha obligado a evacuar dos nuevos municipios. Son 10 en total, entre evacuados y confinados. Hay cerca de 50.000 personas. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
3: Esta situación totalmente inédita, nunca vista, nos lleva a temernos situaciones mucho peores en las próximas horas. Como novedades, tenemos dos nuevos municipios afectados que van a ser evacuados. En total, ahora mismo son 10 municipios evacuados, 4 confinados, y afecta a 50.000 personas, 10 carreteras cortadas.
1: Hablamos de un solo incendio prácticamente que en total roza las 25.000 hectáreas quemadas, aunque además de Madrid, el otro foco desde donde se están intensificando las tareas de emergencia es el de Ávila, que afecta también a unos 27.000 vecinos. En Ávila está Lorena García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Atención, Lorena. Bueno, pues tampoco tenemos conexión con nuestra compañera Lorena. Ya ven que la situación está siendo bastante complicada en el frente de los incendios por esos cambios en la movilidad. Pendientes, por tanto, también de la meteorología, que a pesar de la bajada de las temperaturas en las últimas horas, sigue sin dar tregua, y eso puede complicar aún más y agravar aún más la situación de los incendios. Ampliamos el mapa del tiempo con la meteoróloga Nuria Seró. Tampoco podemos escuchar ese sonido, estamos teniendo dificultades técnicas para escuchar los sonidos. En cualquier caso, a y media también repasaremos esta ola de incendios en lo que llevamos de año, y hablaremos también con el secretario de Estado de Medio Ambiente sobre qué medidas se están aplicando ya a la hora de prevenir y manejar estos incendios tan virulentos. Y de la crónica internacional, la guerra en Irán, que a pesar de las palabras de Trump esta noche ofreciéndose a negociar, la situación parece estar lejos de solucionarse.
4: I'm willing to listen, but they cannot have a nuclear weapon. We don't want to see.
1: Lorena Carramolino, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ojaib, sí, el presidente de Estados Unidos, como estábamos escuchando, ha asegurado que está dispuesto a escuchar a los iraníes, pero cree que no están preparados para alcanzar un acuerdo. Se ha añadido también que tampoco les van a dejar tener armas nucleares. Es lo que ha dicho el republicano en la cena de corresponsales en Washington, que se ha celebrado después de su cancelación por el tercer intento de magnicidio de Donald Trump, como decíamos, el pasado mes de abril. Después de la caída del principio de acuerdo firmado en junio, Washington y Teherán han reanudado los ataques. Esta ha sido la decimotercera noche de cruces de misiles de Estados Unidos e Irán.
1: Y en los deportes, está disputando ya la etapa reina del Tour de Francia. Borja Cuadrado, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Etapa reina, 84 kilómetros de línea de meta. La noticia es que Juan Ayuso estaría en la quinta posición virtual. Atacó el ciclista madrileño, se ha ido con un grupo de mucho nivel, entre ellos Richard Carapaz y Sepp Kuss. Estamos a punto de afrontar las duras rampas del Galibier, final de etapa en el Alpe d'Huez. El grupo de Tadej Pogačar, el grupo del Maillot Amarillo, a 4 minutos, pero la noticia, Juan Ayuso ahora mismo subiría a la quinta posición.
1: Gracias, Borja. Hora 14 y 5 minutos. Seguimos en la antena de la SER.
0: Hora 14.
7: la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14.
8: Què tal? Bona tarda. El govern confia en fer marxes blanques a les línies R2, R2 Nord i R11 a partir de la setmana que ve. La Generalitat està esperant el vistiplau de DIF per fer-ho, diu la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que tot segueix el seu curs.
9: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant a partir d'aquí fer les marxes blanques, restabliment del servei.
8: Adif està revisant les vies i les catenàries de les tres línies. Fa tres dies que no funcionen per l'esvoranc a les obres de soterrament a Montcada i Reixac. Davant l'escassa execució de les inversions de l'Estat, el líder dels republicans, Oriol Junqueras, llença una nova proposta perquè Catalunya assumeixi més responsabilitats, que sigui la Generalitat, diu Junqueras, qui assumeixi l'ampliació de l'AP-7. Són declaracions a l'agència EFE.
10: Que hi hagi una encomana de gestió de l'AP-7 amb un doble objectiu. Un, l'ampliació de la capacitat de la via amb nous carrils allà on són possibles. Hi ha trams de l'AP-7 que només tenen dos carrils, o que tenen tres carrils.
8: I dos, l'encomana de gestió del manteniment de l'AP-7, Junqueras proposa que aquesta decisió es faci efectiva en la propera bilateral. I atenció a aquesta xifra, perquè en el que portem d'estiu, un total de 25 persones han perdut la vida a l'aigua a Catalunya. L'última, aquesta matinada, un jove de 21 anys que s'estava banyant ahir al canal marítim d'Amposta i que no va sortir de l'aigua. Aquesta matinada han trobat el seu cadàver a l'altura de Balada, un poble adscrit a Amposta. L'oposició demana explicacions al Departament d'Educació, que aquest divendres ha anunciat que les proves PISA, que s'havien de fer públiques el mes de setembre, no seran comparables amb les d'altres anys per un error estadístic.
11: Queda clar, per tant, que no és el govern de la bona gestió.
12: Inevitable que sorgeixin sospites sobre si aquest error respon únicament a incompetència o si hi va haver interès a evitar un nou revés educatiu.
8: Som Mònica Sales, de Junts, i Lorena Roldán, del Partit Popular. I a Lleida estan de sort bones notícies, perquè l'ONCE ha donat el premi més gran de la història d'Espanya. Atenció, 71 milions d'euros d'un Eurojackpot. El premi l'ha repartit en Sergio Martín.
13: Yo como me siento contento de que haya dado un premio por ti, mija. La gente me decía, que nunca das premio, que no, que digo, el día que dé un premio, digo, no voy a dar un premio pequeño, no, voy a dar el pelotazo.
8: I el pelotazo l'ha donat, ens explicava en Sergio, que dilluns, quan comprovi els dècims, sabrà qui és l'afortunat o afortunada. I abans de començar a detallar tota aquesta informació, mirem al cel amb la Núria Saró. Què tal? Bona tarda.
14: Hola, molt bona tarda. Ja tenim alguns ruixats afectant ara mateix al Pirineu Occidental com també al prelitoral. Al llarg d'aquesta tarda els ruixats afectaran i les tempestes tant al Pirineu com també a les comarques de Barcelona, de Girona, especialment cap a la tarda vespre. I, de fet, al llarg de les pròximes hores començarà a entrar el mestral i també la tramuntana deixant cops forts. Les temperatures avui han baixat i el descens seguirà també de cara a demà, perquè avui, just al litoral tarragoní, les temperatures són una mica més altes que les d'ahir. Demà es notarà aquí el descens tèrmic. Atenció aquesta nit, perquè esperem ruixats intensos en bona part del litoral, tant de Barcelona, també al sud del litoral de Girona i nord de Tarragona. Tempestes que puntualment poden ser fortes. Demà a la tarda els ruixats els esperem entre les comarques de Barcelona i de Girona.
8: Gràcies, Núria. Recordem que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les pluges. Atenció, sobretot, a les comarques de la Garrotxa i de la Selva. Protecció Civil demana a la ciutadania que extremi les precaucions. Avui també repassarem l'agenda cultural de la setmana amb en Dani Puntiprats a la tècnica. Escolteu l'Hora 14, SER Catalunya. El saluda Laura Pons.
7: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14.
15: Ja ho sabia, perquè vaig entrar ahir i ja sabia que passaria això. El que no sabia és que, a més, haurien d'estar parats en dues estacions durant, no sé, 20 minuts, mitja hora, no sé quan hem estat, però una passada.
16: Estan malament. Això de Renfe és una loteria.
17: Bueno, no m'han dit per què, no m'han dit res. Ah, no? He d'agafar un bus? Jo pensava que agafava un altre tren. No? He d'agafar un bus? Mare meva, poc arribarem.
8: És la desesperació dels usuaris de Rodalies, que dia sí i dia també topen amb les incidències i els retards del servei ferroviari. Avui, tercer dia consecutiu sense el servei de les línies R2, R2 Nord i R11 per l'Esboranc a les obres de soterrament a Montcada i Reixac. Adif encara no ha concretat quin dia de la setmana que ve es normalitzarà el servei, però primer caldrà fer marxes blanques, aquests trajectes que fan els maquinistes amb els trens buits per comprovar que es pot circular sense problemes, i després ja es podrà circular amb els passatgers.
9: Les dades són bones de lectura tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat colmatada, no?, amb el formigó, i per tant a partir d'aquí fer les marxes blanques, restabliment del servei.
8: Són paraules de la consellera Sílvia Paneque. A més, avui Rodalies ha suspès la circulació de la R3 per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Pau Puig, què tal? Bona tarda.
18: Bona tarda, Laura. Els usuaris d'aquesta línia fan ús de la R4 entre l'Hospitalet i Montcada Bifurcació, i sumem també l'anunci que han fet de cara a la setmana que ve. Rodalies estarà interromput del 2 al 9 d'agost entre les estacions de Martorell, de Rubí i Molins de Rei per unes obres que s'han de fer a l'estació de Castellbisbal.
8: I precisament sobre infraestructures n'ha parlat avui el president de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, en una entrevista a EFE, Pau.
18: Davant l'escassa execució de les inversions de l'Estat, el líder dels republicans llança una nova proposta perquè Catalunya assumeixi més responsabilitat. Junqueras reclama que al setembre es formalitzi una nova societat mercantil d'inversions a Catalunya que ampliï les encomanes de gestió i que en posi en marxa una altra perquè la Generalitat executi les obres de manteniment.
10: Que hi hagi una encomana de gestió de l'AP7 amb un doble objectiu. Un, l'ampliació de la capacitat de la via amb nous carrils allà on són possibles. Hi ha trams de l'AP7 que només tenen dos carrils o que tenen tres carrils.
18: I dos, l'encomana de gestió del manteniment de l'AP7. Junqueras proposa que aquesta decisió es faci efectiva en la propera bilateral. Afegia Junqueras que aquestes decisions es podrien concretar immediatament en una nova bilateral entre l'Estat i la Generalitat a partir del setembre.
8: Atenció a aquesta xifra, perquè en el que portem d'estiu un total de 25 persones han perdut la vida a l'aigua a Catalunya. L'última, aquesta matinada, un jove de 21 anys que s'estava banyant ahir al canal marítim d'Amposta i que no va sortir de l'aigua aquesta matinada, han trobat el seu cadàver a l'altura de Balada, un poble adscrit a Amposta. Per això avui, aprofitant que és el Dia Mundial per la Prevenció per l'Ofegament, hem parlat amb el sector sanitari, que alerta que la prevenció ha de ser una prioritat per la salut pública. Ho ha fet l'Eva Hidalgo.
19: El Col·legi d'Infermeres de Tarragona proposa accions coordinades en aquest àmbit per protegir especialment els més petits i les comunitats vulnerables. Insisteix també en mesures com acompanyar sempre els infants i, en el cas dels adults, procurar no anar sol i respectar la senyalització. El president del CODITA és Gerard Mora.
20: Creiem que cal aquesta mirada intersectorial, hem d'incloure elements de salut, de seguretat, de diferents elements. Revisar aquests entorns vigilats, revisar els horaris, les temporades de vigilància, però també creiem que cal reforçar els missatges cap a la ciutadania d'educació per a la salut i de prevenció dels ofegaments.
19: L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, es marca com a fita una reducció del 35% de les morts per ofegament d'aquí 10 anys.
8: La temporada de bany, Eva, va començar oficialment el 15 de juny i des d'aleshores, en aquest mes i escats que portem, han perdut la vida un total de 25 persones.
19: Més de la meitat dels ofegaments aquest estiu han estat a les platges, 13 en total. A les piscines han mort 8 persones, més del doble que l'any passat. La majoria han estat a zones privades, una era menor. I a aigües interiors hi ha hagut 3 víctimes, un home al pantà de Sant Antoni i 2 infants d'11 anys al riu Ter, a Manlleu. El fet que la temporada de bany comenci abans té impacte en les xifres, segons el subdirector de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello. També hi ha altres variables a tenir en compte.
21: Que hem detectat que més aviat en el temps, a finals de primavera, a principis d'estiu, la temperatura de l'aigua ja és molt elevada i, per tant, hi ha persones que avancen la temporada del bany. Tenim una temporada de bany més llarga que teníem, de la que teníem fa 20 anys. I la segona és l'afluència de persones a la platja. Contra més persones tenim, doncs clar, més probabilitat hi ha que es produeixin ofegaments.
19: Pel que fa a les incidències sanitàries, han concentrat la major part de l'activitat dels serveis d'emergències.
8: I coincidint, gràcies Eva, i coincidint amb aquest Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments, una cinquantena de socorristes s'han concentrat avui a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar més recursos per oferir un servei, diuen, digne i segur als usuaris.
22: Doncs que es prenguin en sèrio el salvament i socorrisme, que
2: donin poder als primers intervinents, que som nosaltres, per tenir medis i poder lluitar contra els ofegaments, a més de donar educació aquàtica a la població i que tothom sàpiga el risc que suposa estar en un medi aquàtic.
8: És Ignacio García, secretari general de la secció de socorristes de la CGT, qui assegura que els frustra molt veure com la xifra de víctimes mortals a l'aigua no para de créixer, demanant un canvi de model i que es freni la privatització del salvament i del socorrisme. Sobre l'informe PISA, l'oposició demana explicacions al Departament d'Educació després d'anunciar que les proves PISA, que s'havien de fer públiques el mes de setembre, no seran comparables amb les d'altres anys per un error estadístic.
11: Queda clar, per tant, que no és el govern de la bona gestió i davant d'aquest greu error, des del grup parlamentari de Junts hem registrat la petició de compareixença de la consellera Esther Niubó al Parlament.
12: És inevitable que sorgeixin sospites sobre si aquest error respon únicament a incompetència o si va haver interès a evitar un nou revés educatiu. I amb dues hipòtesis són preocupants i greus.
8: Som Mònica Sales, portaveu de Junts, i Lorena Roldán, portaveu del Partit Popular, qui no entenen perquè Catalunya quedarà fora dels resultats internacionals. I és que els centres podien deixar fora el 5% dels alumnes, però en van deixar un total d'un 23%. També USTEC acusa el govern d'amagar el que consideren un nyap i titllen a la Generalitat oportunista per fer aquest anunci un divendres de juliol per evitar el debat públic. Són declaracions de Yolanda Segura.
3: Per nosaltres està molt clar que això és una manera de desviar l'atenció, una voluntat clara de que no es vulgui fer un debat públic al respecte. Per tant, això no es pot presentar com una simple incidència tècnica, sinó que aquí hi ha hagut una intencionalitat molt clara.
8: Sobre aquesta nova polèmica del món educatiu, i dic nova perquè aquest curs especialment no ha sigut fàcil, l'ha acabat i començarà també al setembre amb noves vagues de professors, en volem parlar amb Mònica Nadal. Ella és directora de recerca d'Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill. Mònica, hola, bona tarda.
22: Hola, bona tarda.
8: Mònica, com hem de llegir aquest error? Perquè aquestes proves, l'informe PISA, corregeix-me si no, el que fan és mostrar i comparar el nivell, el rendiment educatiu dels alumnes entre diferents països. Nosaltres al setembre tindrem els resultats de Catalunya, però el que passarà és que no els podrem comparar perquè la mostra no serà vàlida.
22: Que PISA no ens permeti comparar no és tan problemàtic. Sí que és trist, és una llàstima, efectivament, perquè portem una sèrie històrica molt llarg i molt llarga i ens permet veure com avancem o no avancem en relació a altres països del nostre entorn i en relació a nosaltres mateixos. I trencar aquesta sèrie històrica doncs és una llàstima, però sobretot per aquesta dimensió que no ens permet entendre una mica millor a on estan els problemes i quines són les dificultats. Ara, de la pregunta que em feies, no? Els resultats seran vàlids, doncs segurament no en funció de quin és el nivell de distorsió. Pel que hem entès fins ara, sense saber exactament on radica el problema que em diuen tècnic, doncs sembla que és bastant qüestionable els resultats que ens sortiran, perquè hi ha un problema de que hi ha molts alumnes que estaven en la mostra i que haurien d'haver participat i que no ho han fet, i això distorsiona molt el resultat.
8: I és excepcional aquest error? Havia passat en anteriors edicions?
22: Mira, sempre PISA ja permet un marge d'un 5%, no? de diferència entre aquella mostra, aquells alumnes que haurien de passar l'examen, o la prova, perdó, perquè és un examen, és una prova, i no la passen, no? Aquest 5% s'entén que sempre hi ha doncs, mil raons d'aquell alumne que li fa por fer l'examen, el que es posa malalt, el que, no ho sé, per mil motius, no? Doncs aquell dia no el pot fer. I aquest marge jo crec que l'hem viscut en altres ocasions perquè és un marge de flexibilitat que està permès. El que és desproporcionat claríssimament és el que tenim ara mateix. No em consta que això hagi passat en aquesta magnitud anteriorment.
8: I tenint en compte que el rànquing no serà vàlid, realment val la pena publicar els resultats? Uns resultats que, si més no, tota la comunitat educativa esperava, no? També tenint en compte que molts encara recorden aquells resultats de fa 4 anys, uns resultats molt dolents.
22: Què esperaven que ens diguessin aquests resultats de PISA? Perquè ja fa 4 anys i anteriorment en altres edicions i els PIRLs i altres informes que et permeten doncs, monitoritzar-te tu mateix i comparar-te amb altres països ja ens deien quins són els mals. Ens tenim més que diagnosticats, per dir-ho així. Si de l'anterior PISA ara no hem fet res diferent, malgrat hi ha hagut altres informes que han assenyalat on estaven les mancances, malgrat es va crear un consell assessor d'experts, no? per orientar precisament les polítiques després de l'anterior PISA. Si res d'això ha passat, No sé què esperàvem que sortís.
8: La mateixa conselleria admet o sap o esperava, vaja, uns resultats dolents, però no sé què passa, Mònica, si no tenim aquest informe per poder-nos comparar al setembre.
22: Podem passar sense PISA, malgrat és realment una llàstima i és una prova d'una dificultat de liderar coses que són importants. Però no podem passar ni un dia més sense posar en marxa les polítiques que calen i que sabem, que és finançar els centres segons les necessitats, que ara mateix no tenen el que necessiten per millorar ni per atendre l'alumnat, que és sobredotar els centres d'altres perfils professionals, educadors, psicopedagogs, etc., que és apuntalar les competències bàsiques de l'alumnat a la primària perquè quan ens arribin a l'ESO, als 15 anys, que és quan fan PISA, no tinguem els mals resultats que ja tenim. És a dir, ja sabem el que cal fer, l'únic problema és fer-ho. No necessitem necessàriament un informe addicional que ens ho vingui a dir.
8: Doncs Mònica Nadal, directora de recerca d'Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill. Ens quedem amb això, amb més finançament, més recursos, més personal, en definitiva. Nosaltres en farem seguiment, veurem també quines explicacions en dona el govern, l'agraïm que ens hagi atès. Que passi bona
22: gràcies,
8: tarda.
22: Gràcies a vosaltres. Fins ara. Adéu, bona tarda.
0: Cadena SER.
4: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.

0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Hi ha hagut dos accidents laborals en menys de 24 hores a Catalunya. Parlem d'un operari que arreglava una catenària a una línia de tren a Camallera de l'Empordà i d'un treballador a les obres del Camp Nou. Gemma Parellada, comencem per l'operari.
2: La víctima és un home de 66 anys que ha mort aquesta matinada mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a Camallera, a l'Alt Empordà. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada i ara els Mossos ho investiguen. També ho han posat en coneixement d'un jutjat d'instrucció de Guàrdia de Figueres i del Departament d'Empresa i Treball.
1: I sobre el treballador del Camp Nou, Comissions Obreres demana reparar responsabilitats, depurar responsabilitats i investigar la seva mort.
2: Des del sindicat alerten de la situació d'indefensió i explotació que pateixen moltes de les persones que estan subcontractades per les empreses que executen l'obra i apunten que hi ha una pressió molt elevada per acabar a temps amb els terminis. Recordem que va ser ahir la tarda quan l'operari va morir mentre estava realitzant tasques de pintura en una plataforma elevadora. És el primer accident mortal en aquestes obres que van començar l'any 2023 i que Inspecció de Treball a Catalunya ha vigilat molt de prop.
1: I els expliquem també que un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat 3 ferits, 2 d'ells greus, a la Tallada d'Empordà, en un municipi del Baix Empordà, i que també ha quedat desarticulada una organització dedicada a robatoris amb violència a creadors de vídeos musicals. Ara anem ja amb l'agenda cultural de la setmana, amb la Gemma Parellada, amb l'Eva Hidalgo, amb la Mercè Marc i amb Pau Puig.
2: El poble espanyol hi actua avui una de les icones del pop britànic. El cantant Morrissey torna a Barcelona més d'una dècada després per presentar el seu 14è àlbum Make Up Is a Lie, però també repassarà grans clàssics de la seva etapa amb The Smiths. Al Fòrum hi ha gran cita de música urbana. Avui, segon dia del Cher Festival, amb un cartell que inclou artistes com De La Fuente, Omar Kurz, Petaceta, Ultralon, el DJ Trapella o Anna Gisbert. A Arenys de Mar hi ha sessió de cinema a la fresca a la platja de la Picòrdia. Avui s'hi projecta Romeria, l'última pel·lícula de la trilogia de Carla Simón. I en teatre del grec, una proposta atrevida. Seppuku, el funeral de Mishima o el plaer de morir, d'Angelica Liddell. I pels amants de la fotografia i el festival de foto experimental, que té 22 exposicions instal·lades a diferents espais de la ciutat, al Pati Llimona, a la Galeria Borsí o a la Nau Espacial, entre altres. I seran fins demà, diumenge.
3: A les comarques tarragonines, avui concert de Luz Casal. El Festival Camp de Mart presenta el seu nou disc Me lo voy a permitir, un treball eclèctic que mostra 10 cares, 10 maneres d'entendre el món, tantes com cançons. Serà a Tarragona Ciutat a partir de les 10. I també aquest vespre, al Convent de les Arts del Cuber, clausura del Festival Germinal, i a Torredembarra, Nomad Festival. I dilluns a Salou. Y volverá las ganas de bailar aquellas noches locas recorriendo Portugal. Torna la gira dels 40 Summer Live, que reunirà alguns dels artistes més destacats del moment, amb Álvaro de Luna encapçalant el cartell, també amb Vico o Siderland, entre molts d'altres. Un concert gratuït a partir de les 10 del vespre a la plaça de les Comunitats Autònomes.
4: Arrenquem amb la 35a edició del Dansaneu. El Festival de Cultures del Pirineu, que ha tornat a convertir les Valls d'Àneu en un escenari únic, en una edició que reuneix prop de 40 propostes de música, dansa i patrimoni material i immaterial desplegades en una vintena llarga d'espais durant 10 dies.
5: Hem de pensar que estem parlant d'una subcomarca que té a l'entorn de 2.000 habitants fixats, població fixa, no?
4: I tot això en un context de manca d'infraestructures escèniques al territori, el Dansaneu reivindica l'accés a la cultura i la capacitat de crear des del Pirineu i per al Pirineu. 10 dies de Dansaneu i cap de setmana d'acordions. 51a edició de la trobada d'acordionistes del Pirineu a la Seu d'Urgell, el Festival de Música Popular i Tradicional que aplega intèrprets d'acordió diatònic. I no ens podem perdre els firals de Bellvís.
6: Vostè ho està. Bé, avui és un gran dia per a la nostra família.
4: Una festa centrada en la llegenda de Cal Bufalà, recuperada l'any 1637, en què el poble retorna al segle XVII amb espectacles i representacions ben diverses.
7: i a Girona, concert de Pablo Alborán al festival Sons del Món de Roses. L'artista torna als escenaris amb la gira Global Tour Kilòmetre Zero en un espectacle on també recordarà els seus clàssics. Tu i tu i tu i solamente tu. I al festival de Cap Roig, concert de Diana Krall. I don't see you anymore. La cantant i pianista torna a Calella de Palafrugell per tercera vegada amb un repertori marcat per la reinterpretació de grans clàssics del jazz que han dibuixat la història dels Estats Units. I acabem amb un últim apunt. A la Bisbal d'Empordà arriba l'Empordà Music Festival. La Fúmiga, Figaflaues, els Pets i Buhos encapçalen el cartell d'aquesta nit. Que serà de nosaltres tots
1: els plans, les dismortes. Aquesta és l'agenda cultural del cap de setmana. Encara en plana cultural, però sàpiguen que ahir el concert de Lola Índigo, que se celebrava en el marc del Cher Festival aquí a Barcelona, va acabar sobtadament per una indisposició.
8: Lo sentimos muchísimo, pero por un problema de indisposición del equipo artístico, lamentablemente el concierto no se va a poder seguir, no va a poder finalizar tal y como estaba previsto.
9: Es mentira, es mentira.
10: Oye, es una puta coña.
8: Pediría un fuerte aplauso a todo el equipo de Lola Índigo, que lo ha dado todo esta noche.
1: Aquest era el moment en el que es comunicava als 30.000 assistents que hi havia al Parc del Fòrum que el concert no es podia seguir, no es podia celebrar un festival que també comptava amb artistes de música urbana com Mike Towers o Juan Magán. I de l'agenda cultural passem als esports. Avui matí de partits amistosos per tres equips catalans. Núria Vilamala, què tal? Bona tarda.
11: Hola, Laura. Bona tarda. Sí, per l'Espanyol, el Sabadell i el Girona. A la Ciutat Esportiva d'Ani Jarque s'han enfrontat l'Espanyol i el Sabadell, que han empatat a un. Els arlequinats s'han avançat amb un gol en pròpia de Rubén Sánchez i pocs minuts després, Quique García ha marcat el gol de l'empat pel conjunt perico. Pol Lozano, jugador de l'Espanyol, ha destacat la importància de partits com aquest.
12: Sabíem que era un rival que vindria a competir, però bueno, jo crec que ens serveix molt perquè ens trobarem durant la temporada equips exigents que faran aquest tipus de futbol i jo crec que intentarem els millors moments que hem tingut del partit traslladar-los als 90 minuts.
11: També ha jugat aquest matí el Girona, Laura, que ha perdut per 0-1 contra l'Alavés amb un gol a l'últim minut de partit.
1: Gràcies, Núria. I un últim apunt, encara en plan esportiva, perquè el Barça femení acaba d'anunciar el fitxatge de Tyler McAmey, portera nord-americana que arriba del Dallas Trinity i firma fins al 2028. Amb els esports, nosaltres ja arribem a 2:15, ho deixem aquí. Un plaer acompanyar-los. Que tinguin un molt bon dissabte.